0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: 两黄一头唔急。
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local.

0: dare you.
1: Let go. Let go. Let go. Let go.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: imagen lo dice todo. El panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: És una os.

0: t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: 2 1 1 1 cap.
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local.

0: lo dice todo. Cuando llama.
1: Terrible apocalíptico.
0: Persona que logró.
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no...

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: Bon dia, són les 10. El Vilatge reafirma com l'espai estrella del FEM Palafolls d'aquest 2026. L'Ajuntament ha fet públic ja els resultats de l'enquesta de satisfacció sobre la 6a edició del FEM Palafolls celebrada el passat mes de juny. Amb la participació de més d'un centenar d'usuaris, les dades recollides confirmen que el festival s'ha convertit en una cita plenament consolidada al nostre poble per la seva capacitat de dinamització comercial i convivència. L'espai del Vilatge, al Parc de les Esplanes, s'ha reafirmat com el punt neuràlgic de l'esdeveniment. Dissabte 27 va ser la jornada de màxima afluència, amb un 90% d'assistència dels encastats, seguit de divendres amb un 70,4%. Pel que fa a la qualitat de l'oferta, els ciutadans han puntuat amb nota l'experiència al recinte. Per una banda, l'oferta gastronòmica amb un 3,89 sobre 5 punts i, per altra banda, les actuacions musicals amb 3,65 sobre 5 punts. Dins de la programació musical, el tribut a The Bee Gees i la sessió de DJ Mario Otero de divendres han estat els actes més aclamats pel públic. Els assistents han destacat especialment que el Vilatge fa poble i aconsegueix unir generacions de totes les edats, des de menors de 18 anys fins a majors de 70. Un dels objectius principals del FEM, recordem que és el suport al teixit econòmic local. En aquest sentit, el 62% dels encastats considera que el festival és una eina clau per promocionar el comerç i la restauració del poble. A més, gairebé un 30% dels assistents va fer ús directe de les promocions i descomptes oferts per tots els establiments durant els dies d'aquesta fira. Com a proposta de futur, això sí, alguns veïns han suggerit ampliar la presència de parades de botigues locals i d'artesania dins del mateix Vilatge. Més enllà d'aquest, les activitats de la Fundació del Molí d'en Puigverd han obtingut resultats molt satisfactoris. D'una banda, la desfilada de moda va comptar amb un 76% d'assistència i una nota de 4 sobre 5. D'altra banda, el Forestocs ha comptat amb la participació d'un 80% dels encastats, atorgant-li també una mitjana de 4 sobre 5 punts. L'Ajuntament ha agraït la col·laboració ciutadana i ja treballa en les propostes de millora per la pròxima edició, amb la certesa que la immensa majoria dels participants han confirmat la seva intenció de repetir l'any vinent. Aquesta notícia i moltes més ja les teniu disponibles, com sempre, al nostre web, molt pròximament també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Molt bon divendres, molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al De Gorra a Ràdio Palafolls. En punt, vaja, no en punt, passen 4 minuts, siguem rigorosos. De les 10 del matí comença una nova edició del De Gorra a Ràdio Palafolls. Si m'ho permets, et faré companyia des d'ara i fins la 1 del migdia amb el De Gorra més tradicional per acabar aquest mes de juliol. La bona música assegurada, farem un viatge en els grans temes, aquells que s'escriuen en majúscules, del 70 fins l'actualitat. Revisarem previsió meteorològica, el no t'ho perdis amb totes les activitats d'aquest cap de setmana i, òbviament, et faré jugar. Sí, avui tenim una nova pregunta, un nou premi i una nova proposta de contrasenya i trucada al final del programa, és a dir, el De Gorra que tots coneixem. Si et quedes amb nosaltres, segueix-nos des de www.radiopalafolls.cat, la nostra web, per escoltar-nos en directe, si no, al 107.7 de la FM, vaja, el que és el dial de sempre, o a través de les diferents aplicacions de mòbil, perquè comença un nou matí de gorra a Ràdio Palafolls. El meu nom ja el coneixes, Jordi Pratsavalls, des d'ara i fins la 1. Benvinguts!
1: Jordi Pratsavalls
2: a Ràdio Palafolls.

Sens dubte ha estat un dels èxits d'aquest estiu, on encara ens queda corda, eh? La cançó del Mundial d'aquest 2026, estem parlant de Shakira amb el seu Dai Dai, que la vam veure, per exemple, a la final, en aquest espectacle que ens van mostrar entre part i part, doncs participant en directe cantant aquesta cançó. Així t'obrim la porta a una nova edició del De Gorra. La d'aquest 31 de juliol. En un no-res et dic com pots aconseguir avui un gran premi abans, però és el torn de rememorar la bona època dels 90. Què tal, 94? Et sembla un bon any? Sí? Aquí escoltàvem els Blur, Girls and Boys.

0: aquest estiu escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal. Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.
1: Doncs com mana la tradició, normalment sempre a aquesta hora, en aquest episodi d'estiu, en aquest capítol del de gorra, és el moment ja de que escoltis quin és el repte d'avui i quin és el premi. I és que avui, si jugues amb nosaltres per finalitzar bé aquest mes de juliol, el que t'oferim és una sessió d'espa per dues persones a l'espa de l'Evenia Olympic Resort, aquest conegut hotel de Lloret de Mar, on molts de vosaltres, i així ens consta, ja heu gaudit d'aquest premi, heu pogut gaudir doncs, de les seves piscines, de la seva zona de relax, de les saunes, de les piscines de bombolles, de jacuzzis, vaja, d'aquestes instal·lacions que trobareu al mateix hotel. Unes instal·lacions que normalment són per la gent precisament del mateix hotel, però que amb aquesta invitació, gràcies al de gorra, podreu utilitzar durant aquest doncs, mes d'agost, per exemple, o fins i tot el setembre, i poder gaudir d'una zona de relax, com dèiem, acompanyat de qui tu vulguis. Aquest és el premi d'avui, una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. I atenció, que avui jugarem, vaja, amb un d'aquests trets, jo crec que característics de la catalanitat. Sí, hi ha la senyera, hi ha els segadors, però sens dubte, del que parlarem avui és un dels emblemes, sens dubte, de la catalanitat 100%. I ara m'entendràs. Avui busquem el títol d'un musical, sí? I jo crec que amb el que et porto dient fins ara, en aquest últim minut, ja sabràs de quin estem parlant. Però per si de cas, busquem el musical que té com a tema imprescindible, conegut per tothom, jo crec que conegut per tothom, aquesta cançó.

0: Quan escoltem aquest tema, ens hem de posar de peu, fins i tot. Un conegudíssim musical que s'ha representat infinitat d'ocasions i que té com a tema central, o un dels temes centrals, aquest tema que estem escoltant. Com que és la primera ocasió que l'escoltem, la primera vegada que et faig aquesta pregunta del de gorra, de moment no et diré res. A veure els més agosarats si saben quina és la resposta. Busquem el títol d'aquest musical, que en exclusiva, normalment, l'ha representat sempre la mateixa companyia. Una d'aquelles amb llarga trajectòria, dalt dels escenaris catalans. Si saps dir-me a quin musical fem referència avui, doncs vinga, va, envia'ns la teva resposta. Ho pots fer, com sempre, utilitzant el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls. El coneixes? És el 607 64 65 66. També pots participar utilitzant el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat o el telèfon directe de Ràdio Palafolls, el 93-761-470. Sigui com sigui, saps que ens hi has de posar nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. A quin conegut musical català fem referència avui? Tens encara temps per pensar-ho, eh? T'aniré donant més pistes, anirem jugant una miqueta amb tota la pregunta d'avui. Però si ho saps ja, no perdis l'oportunitat de participar en joc aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Edenia Olympic Resort.
1: Participar al de gorra és fàcil.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra escola municipal de música i dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió.

I és que la cosa avui va de clàssics, sens dubte, cap als 90. Hem anat precisament per compartir aquest tema dels dos bessons d'Escòcia, The Proclaimers, de ben segur et sonaran, amb aquest I'm gonna be 500 miles. Un minutet i arribarem a 11:15 del matí. Serà el moment de poder descobrir quina és la previsió meteorològica. Avança, però, un tema en català abans de contactar amb en Quim Serra.

0: Doncs ara sí, efectivament, no som a Miami, però déu-n'hi-do les platges que tenim i l'entorn que tenim per fer diferents excursions a l'estiu també, eh? Això sí, guarint-nos del sol, amb bona crema solar i amb aigua, sobretot. Això és el que cantaven Búhos Catarres i Henry Méndez el passat 2025. Ara el que toca és consultar quina és la previsió meteorològica. Ho farem, com sempre, des del Consell Comarcal del Maresme, amb en Quim Serra, qui ja saludem. Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment, recta final del mes de juliol, darrera jornada, amb un temps en el qual doncs, pocs canvis caldrà esperar. Avui tornarem a tenir un dia dominat pel sol, amb unes temperatures mínimes que han baixat una mica, al voltant d'un grau, per exemple, a Mataró, ahir la mínima de 24, avui de 23, a la zona del Montnegre, la zona més alta del Maresme, ahir 23, avui 21, aquí s'ha notat una miqueta més, però baixa en general temperatures que continuen sent plenament estiuenques. De fet, les màximes seran molt semblants a les d'ahir. I, per tant, aquest migdia, primeres hores de la tarda, tindrem valors cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca, entre els 30 i els 32 graus a prop de la costa. Tot això amb vents que aquest matí seran fluixos i aquesta tarda lleugerament moderats, sempre del sud-oest de Garbí, i la situació marítima estarà dominada aquest matí pel marejol en mar de fons. Aquesta tarda tindrem algunes àrees de menor, com ja va passar ahir aquí a la costa de la comarca. Pel que fa a la predicció d'aquest cap de setmana, primer cap de setmana del mes d'agost, comença demà aquest nou mes i ho fa amb un temps, doncs de moment sense complicacions, temps tranquil. Aquesta tarda apareixeran núvols alts i mitjans, demà encara podrien quedar restes de núvols però poc importants, i pel que fa les temperatures demà recular una mica les màximes, però poca cosa, cap als 29, fregant els 30 a prop de la costa, cap a l'interior de la comarca 31, 32, 33 puntualment. Per tant, temperatures 1 o 2 graus més baixes al centre del dia. De tota manera, diumenge continuarem amb el domini del sol i la temperatura que torna a pujar, que amb valors molt semblants als d'avui. Tot això amb un cel o serè o amb alguns núvols poc importants que no deixaran cap mena de precipitació. A últimes hores de diumenge augmenta els núvols baixos, això vol dir que la xafogor continuarà molt intensa, i dilluns tindrem aquests núvols que faran també que la temperatura pugui baixar una mica. En qualsevol cas, petites oscil·lacions tèrmiques dins d'aquesta situació de monotonia i sobretot de calor intensa que continuarem tenint els pròxims dies.
0: Doncs vaja, ens acompanyarà el sol els pròxims dies, no és ninguna novetat, eh? Això sí, gràcies, Quim. El dilluns, com sempre, recuperem aquesta previsió meteorològica. Abans, però, ja sabeu que a l'informatiu migdia, amb la nostra companya Melina Morilla, actualitzarem tota aquesta informació. Nosaltres ara seguim compartint èxits en aquest de gorra, en aquesta primera hora. Ho fem amb Benson Boone, ara mateix, i si no, després recordant. Música de finals dels 90, amb I Shot the Sheriff, protagonista Warren G. Segueix amb nosaltres, ets el de gorra de Ràdio Palafolls.

0: Roba de diumenge del Zara, 70 euros. Omplir el dipòsit al Ford Fiesta, heretat dels teus pares, 53 euros. El cafè amb llet, que abans valia 20 duros, 1 euro amb 40. Passar un bon estiu no té preu. Amb Ràdio Palafolls, gaudir de l'estiu no et costarà ni un euro. Viu l'estiu.
1: De gorra.
0: De gorra.
2: De gorra.
0: Amb Ràdio Palafolls.

0: De nou deturem la selecció musical d'aquest Degorra últim del mes de juliol per comentar-vos que aquest matí, si jugues amb nosaltres, pots guanyar una sessió d'espa per dues persones. On? Doncs a Lloret de Mar, a la seu de l'hotel Edenia Olympic Resort. Un lloc supercuidat on directament amb el tiquet que et donarem et podràs acreditar tu i una altra persona per poder gaudir d'aquestes instal·lacions de l'espa al temps que vulgueu en aquests dies del mes d'agost i setembre. Tu esculls el dia i directament, doncs vinga, a poder gaudir d'aquestes instal·lacions. Abans, però, i és que hem començat per al final, hauràs de jugar amb nosaltres, de la manera habitual del Degorra a Ràdio Palafolls. Avui que busquem un musical català superconegut, superfamós, jo et deia a l'inici del programa que és tot un himne de la catalanitat al nostre municipi, no al nostre municipi, no a Palafolls, òbviament, però vaja, arreu de Catalunya, jo diria que fins i tot creuant fronteres. Juga amb nosaltres, doncs, i digue'ns a quin conegut musical català pertany aquesta cançó.
1: Les

se'm fa difícileja t'ho dic ara, no posar-me de peu a l'hora d'escoltar aquest gran himne que jo equipararia, com et deia al principi, a, doncs, als Segadors, a l'himne català. Interpretat també per una mítica companyia, s'han fet diferents versions, funcions, és impressionant veure-la en directe, també es pot recuperar de diferents plataformes. Però de quin musical català estem parlant? Molts de vosaltres, òbviament, ja ens heu donat la resposta i ha estat certa, eh? Per ara toca tu, si no has participat, de quin conegut musical català estem parlant? Si ens vols donar la resposta, doncs vinga, per exemple, digues-la per telèfon al 93-761-4701, és el telèfon de la ràdio, per parlar de tu a tu i donar-nos la resposta, el teu nom, cognom i telèfon de contacte. La mateixa informació també ens la pots fer arribar amb un WhatsApp, el telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, ja el coneixes, és el 607-64-65-66. I encara et dono una altra opció, si vols participar, ho pots fer també a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Nosaltres, en un parell d'horetes, el que farem és fer el sorteig i trucar en directe al guanyador o guanyadora que amb la corresponent contrasenya s'endurà aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Edenia Olympic Resort. Nosaltres ja t'hem plantejat el repte, ara toca a tu doncs ser l'últim guanyador del Degorram d'aquest mes de juliol 2026. A un quart d'hora per arribar a les 11 del matí seguim compartint èxits ara amb Miley Cyrus des del Degorra d'aquesta emissora, des del 107.7.

0: 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Anna Torroja, en aquest cas en solitari, en la seva darrera etapa, o no tan darrera, perquè aquest tema composava el cinquè àlbum d'estudi en solitari de la cantant de Mecano, aquest Sonrisa, del 2010, 5 minuts, i arribem a les 11 del matí. Encara molt més enrere és el torn de Baltimora. El tema, un d'aquells clàssics que de ben segur sonarà a la festa dels 80 aquest dissabte a la plaça de Púpia Palafolls. Tarzan Boy.

0: Bon dia, són les 11. Palafolls celebra aquest dissabte el 20è aniversari de la Festa dels 80 amb un cartell renovat de DJs locals. Aquest dissabte 1 d'agost la plaça de Popi es vestirà de gala per celebrar una de les efemèrides més destacades del calendari estival, el 20è aniversari de la Festa dels 80. L'esdeveniment, que arrencarà oficialment a les 10 de la nit, arriba enguany amb un format renovat i una aposta clara pel talent del municipi. Olga Lía, membre de la Comissió de Reis, ha destacat la il·lusió amb què encara en aquesta data tan assenyalada. Una de les grans novetats d'aquesta edició és el canvi de DJs. Per aquesta celebració tan especial, l'organització ha optat per un cartell de DJs locals amb una llarga trajectòria, com són Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La selecció musical se centrarà en els grans èxits dels anys 80, tot i que també es punxaran temes dels 90 i dels 2000.
1: Doncs, com és tradició, el primer dissabte d'agost, Comissió de Reis i Carnestoltes organitza la Festa dels 80 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafolls. Llavors, com a novetat aquest any, hem de dir que tenim tres DJs, que són tres DJs locals: Manel, el DJ Manel, DJ Pacheco, i DJ Mario Otero. Serà música dels 80, una mica dels 90 i posarem també una miqueta dels 2000.
0: Més enllà de la música, li ha subratllat també el caràcter social de la iniciativa, i és que amb els diners recaptats es podran sufragar les despeses de, per exemple, la cavalcada de Reis o el Carnestoltes. L'organització ha previst també un dispositiu per facilitar l'accés i la comoditat dels assistents. D'una banda, dissabte al matí es podran adquirir els tiquets de forma anticipada a la mateixa plaça de Popi, on els voluntaris estaran preparant les barres per evitar així les cues durant la nit. Pel que fa a la mobilitat, es recomana fer ús de les zones d'estacionament habilitades, que es poden consultar en els mapes que hi ha a les xarxes socials de la comissió i de l'Ajuntament. Entre els punts recomanats hi ha el pàrquing de l'Institut, el parc de les rentadores, a la zona de les escoles i de l'Actoputels, i el camí de Sant Genís o el pàrquing de l'Ovidi Montlló. Com sempre, aquesta notícia ja està disponible al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més notícies. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Segona hora que passem plegats aquest 31 de juliol. L'hem començada després de repassar les darreres informacions amb la veu d'Olivia Dean, aquest Man I Need, un tema, doncs això, que l'hem recuperat per tu aquest matí de divendres, ja preparats per al cap de setmana. I així continuarem amb el nostre repàs, en aquest cas anant molt més cap enrere. Ens quedem amb els 90 recordant els Texas, Say What You Want.

Aquest matí a Maldegorra estem sortejant una sessió d'espa per dues persones a les instal·lacions de l'Evenia Olympic Resort. Instal·lacions que trobaràs a l'hotel situat a Lloret de Mar. I amb l'acreditació que et donarem, si ets la guanyadora o el guanyador del Degorra d'avui, podràs gaudir d'una estona de relax per encarar el mes d'agost com és necessari. I amb totes les garanties, sens dubte, poder gaudir de les seves piscines, les diferents piscines per relaxar-te, saunes, sessions de jacuzzi. Vaja, ja em diràs, La gent que ho ha provat diu que vol repetir, És un dels premis més esperats en el Degorra i aquest estiu 2026 també el tenim. Una sessió d'espa, doncs, per dues persones a les instal·lacions de l'hotel Evenia Olympic Resort si de moment ens contestes a una senzilla pregunta. Avui juguem amb el teatre català i amb els bons musicals que també es fan a casa nostra. Un d'aquells musicals mítics de tota la vida és el que busquem avui, sí. Jo et posaré una cançó d'aquest musical i tu m'hauràs de dir, doncs això, el nom del musical. Atenció, posem-nos en situació. Pista musical. És aquesta. La

una obra de teatre musical basada en l'obra homònima d'Àngel Guimerà, representada per una mítica companyia catalana, sobretot, tot i que en teatre amateur també s'ha representat, i és una d'aquelles cançons que no pot faltar en un repertori de musicals. Però sabries dir-nos el nom d'aquest musical? Mira, mira, Pell de gallina. Impressionant veure-ho en directe. Saps de quin musical estem parlant? Nova pista, eh? Es tracta d'un musical basat en l'obra homònima d'Àngel Guimerà, que s'ha representat tantes vegades, tantes, que jo ja no sé quants espectadors han passat per als diferents teatres, sobretot barcelonins, on s'ha representat. Sabries dir-nos el nom d'aquest musical que estem buscant avui? Doncs vinga, si vols aconseguir el premi, el primer que hauràs de fer és donar-nos la resposta, per exemple, utilitzant el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Perdó. Ens hi poses nom, cognom, telèfon de contacte i el que et deia, la resposta al musical que estem buscant avui. Si no, doncs per WhatsApp, el telèfon mòbil dels premis és el 607 64 65 66 i també pots trucar-nos directament a la ràdio al 93 761 4700. Tot arriba allà mateix. Nosaltres, doncs, en qüestió d'una hora i mitja, el que farem és fer el sorteig i trucar en directe al guanyador o guanyadora. Ja ho saps, eh? Això sí, hauràs d'estar atent a la ràdio en aquestes pròximes hores, aquests pròxims minuts. El que farem és dir la contrasenya, aquella frase que hauràs de dir, només aixecar el telèfon perquè et duguem directament el premi. I així aconseguiràs posar-te l'última gorra d'aquest mes de juliol. Recorda, busquem un conegudíssim musical català i tu segurament tens la resposta. Vinga, va, mentre hi vas donant voltes, si encara tens algun dubte, què tal si el que fem és compartir més bona música amb les Little Mix? Continua la bona música, el bon rotllo, el bon ambient en aquest de gorra estiu 2020.

0: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero, ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Escoltes Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

És un d'aquells temes imprescindibles, esos ojos negros, recordant la bona música dels 80, en aquest cas nacional, amb Miquel Erechun i Diego Vasallo, o el que és el mateix, Duncan Du. Les 11:23, en un o res, el que farem és recuperar les activitats culturals dels pròxims dies. Serà el No t'ho perdis. Ara, però, ens mantenim als 80. Això és The Page Mode, Personal Jesus.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 31 de juliol repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant que aquest cap de setmana arriba la tradicional festa dels 80 celebrant el seu 20è aniversari a la plaça de Popi, una activitat organitzada per la Comissió de Reis i Carnestoltes i l'Ajuntament que començarà demà dissabte a les 10 del vespre a la mateixa plaça de Popi comptant amb DJ Manel, Santi Pacheco i Mario Otero. Girem plana, anem fins a Malgrat de Mar. Demà dissabte hi ha reunió informativa sobre el nou sistema de recollida d'escombraries. Serà a partir de les 10 del matí al Centre Cultural. A part, tampoc podem oblidar que diumenge celebra les festes del barri de Can Palomeres, amb diferents activitats que es faran a la plaça de Can Palomeres a partir de les 10 del matí, quan començarà la sardinada popular. A les 12 hi haurà festa de l'escuma, a la 1 jocs infantils, a les 7 de la tarda exhibició de Muay Thai, a les 8 del vespre actuació de l'estudi de dansa i flamenc Ilusiones, i a partir de les 9 del vespre actuació de El Son, La Sal, El Sol.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins a Pineda. Repassem també l'agenda cultural. Aquest vespre torna la segona Fira del Mar, amb diferents activitats a la plaça Sant Pere Pescador i al carrer de Mar, que començaran a les 6 de la tarda, amb una mostra de tallers d'ofici i pesca tradicional. A 8:45 del vespre, a la plaça Sant Pere Pescador, hi haurà el tradicional cremat. I a les 9 del vespre, al mateix lloc i dins l'estiuejat, el concert vocal Enamorats de l'Havanera. Si ens fixem també en l'agenda de Calella per aquest últim dia del mes de juliol, destacarem que aquesta tarda, al punt de les 5, al passeig de Manuel Puigvert, davant el Monument de la Sardana, hi haurà l'actuació per la mainada anomenada Bubbles in the Air, un espectacle de màgia i bombolles de sabó de 60 minuts de duració. A part, aquest vespre, a partir de les 9, a la Riera de Capaspre, celebra la 32a cantada d'havaneres de Pequín, amb els grups de la Petita Havana i els Faroners de Calella, i a les 10 del vespre, nova actuació dins el NEC, al Far de Calella, i actuarà Judith Nederman.
0: No t'ho perdis.
1: Més activitats ara al municipi de Tordera. Aquest divendres es celebra la Festa Major del Veïnat de Sant Daniel. Diferents activitats dins el Tordeo, que celebra la seva segona edició, que es faran a la pista de la mina de Can Gelpí. A part, també aquest vespre comencen les festes d'Àgora Park, amb diferents propostes, o demà dissabte la Festa de Vallmanya. Parlem de musicals, perquè també tant dissabte com diumenge el Teatre Claver acull el musical In the Heights, una proposta que organitza set de dansa amb l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot. Les dues representacions a les 7 de la tarda.
0: No t'ho perdis.
1: I per últim acabarem al municipi de Blanes. Demà s'inicien les festes del barri de Sa Carbonera amb diferents activitats. A part, també al passeig de Pau Casals, carrer Ample, i al passeig de la Mestrança, aquest cap de setmana trobareu la Fira d'Estiu 2026. Dins el cap de setmana apuntarem a l'agenda que demà a 8:45 del vespre i a plaça Espanya hi haurà la representació teatral de l'associació Llibres en Lluita, Nèmesis, commemorant el 12è aniversari de l'Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes. I diumenge, audició de sardanes al Passeig de Mar, al Banc dels Músics, a partir de 8:45 del vespre, serà el torn de la copla Xaloc.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

Nueva York, hi ha un d'aquests temes que, sens dubte, fa estiu amb la veu de Bad Bunny i també el Summer in the City de Joe Cocker. Arribem a un nou recordatori del de gorra d'aquest matí, on pots aconseguir aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Edenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Aquest és el premi que tenim avui sobre la taula. Aquest és el premi que pots guanyar tu, que ens estàs escoltant ara mateix a través de la ràdio o a través del web, doncs, que podràs aconseguir si jugues amb nosaltres. El primer que hauràs de fer és respondre aquesta senzilla pregunta. Busquem el nom d'un musical mitiquíssim dins el panorama de musicals català. Estem parlant de teatre, del bon teatre que es fa a Catalunya, i també d'una companyia que ja té anys i panys dalt dels escenaris. El musical, entre les diferents cançons, té aquest emblema.

Dèiem que era una conegudíssima obra escrita per Àngel Guimerà, que la companyia, atenció, i això és una pista extra, de Goll de Gom ha portat moltes vegades dalt de l'escenari, i que té aquest himne dels pirates com a principal tema. Jo crec que més pistes ja no et puc donar. Saps de quin musical català estem parlant? Si ens vols donar la resposta, doncs encara hi ets a temps. Tens una horeta encara per participar. Envia'ns la resposta amb un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls. És el 607 64 65 66. També pots participar trucant directament a la ràdio. El telèfon també el coneixes, és el 93 761 4701. I si no, per correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat. Això diríem que és el 50% del de gorra. Ja coneixeu que heu d'estar atents, atentes a la contrasenya, que és aquella frase que ens haureu de dir, doncs això, quan aixequeu el telèfon, si et truquem en una estoneta en directe per dir-te que ets la guanyadora o el guanyador del premi d'avui. Nosaltres crec que ja ho hem dit tot, que no ens oblidem de res, tens totes les instruccions, ara toca tu participar per poder guanyar aquesta sessió d'espa per dues persones aquest estiu a l'hotel Edenia Olympic Resort. Mentrestant, Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile. Posem-nos una miqueta tendres, per què no?

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges...
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.

Confusible la seva veu, la catalana Rosalía, una de les artistes més internacionals que tenim, en aquest cas recuperant un èxit del passat 2020. Mira, la Rosalía amb Ozuna. Qüestió de res d'uns minuts i arribem a les 12 del migdia. Això què significa? Que actualitzem informació. La nostra companya Melina Morilla ja és a punt per explicar

explicar-te les darreres notícies per actualitzar aquesta informació en el butlletí de les 12 del migdia i després nosaltres començar la tercera i darrera hora d'aquest de gorra. Abans, però, aquest Notorious, peça clau per entendre la bona música que es feia als 80. Durant, durant!

0: Bon dia, són les 12. Malgrat de Mar inicia els tràmits per implementar l'aparcament regulat al municipi, el ple municipal de Malgrat, celebrat ahir mateix, ha marcat l'inici del procés per la implantació del servei d'estacionament regulat. Durant la sessió es va aprovar la constitució d'una comissió d'estudi encarregada de tirar endavant la iniciativa. Aquesta comissió tindrà com a objectiu principal disposar de l'elaboració de la memòria justificativa i del projecte per l'establiment i la regulació del servei municipal d'estacionament regulat. Així mateix, el ple ha sotmès a consideració la seva aprovació inicial, activant d'aquesta manera la maquinària legal per la seva futura posada en marxa. La mesura no ha comptat amb el vistiplau d'Esquerra, la CUP i el PP. En el cas d'Esquerra, malgrat, s'ha denunciat públicament que amb aquest pas s'acaba l'aparcament gratuït al poble. Des de la formació republicana es considera que el govern municipal intenta tapar el problema de falta de places, fent pagar a la ciutadania la seva manca de planificació. Han qualificat el futur servei com un nou impost indirecte i han alertat que el projecte s'està tirant endavant sense cap mena de participació ciutadana. A més, han traslladat el malestar de diversos sectors comercials que adverteixen del prejudici que pot suposar per la dinamització del comerç local i de proximitat el fet de pagar per aparcar. Per la seva banda, des de la CUP s'ha mostrat el seu acord amb l'exposat per part d'Esquerra. A la vegada, però, van criticar que l'Ajuntament demanés l'estudi sobre l'aparcament al municipi abans de crear la comissió. També van mostrar la preocupació per la forma de gestió de l'aparcament que es planteja. En el cas del PP, van coincidir amb les altres dues formacions polítiques contràries a aquesta nova proposta del govern malgratenc. Així, la comissió d'estudi per crear el projecte de l'establiment i regulació del servei municipal d'estacionament regulat a Malgrat només ha comptat amb els vots a favor del PSC, Malgrat ens mou i Junts per Malgrat. Aquesta notícia i moltes més les teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a l'informatiu migdia amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

de gorra d'aquest 31 de juliol del 2026, que hem començat a bon ritme, eh? Aquí ens tens a l'estudi i tots ballant al ritme d'aquest tu-tururut-tu. Estem parlant de Sideland, un dels èxits d'aquest estiu 2026. Què tal, com ho portes, com va aquest divendres? A punt poder per fer vacances? Doncs queda't amb nosaltres, que sabim celebrant aquest estiu al teu costat, des de la FM o des d'internet. Ara, però, fent un particular viatge en el temps, Have You Ever See the Rain, recordant el clàssic dels Creedence, amb la versió dels Spin Doctors que van fer a principis dels 90.

Musiqueta del Degorra, que ens acompanya des de la primera temporada. Quins records! Això significa que tornem a recuperar. Quina és la pregunta? Quin és el premi del Degorra d'avui? Atenció, si t'acabes d'incorporar, perquè et volem explicar que si segueixes amb nosaltres, si jugues amb el Degorra, avui et pots emportar una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Edenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Una molt bona proposta per començar bé el mes d'agost. Això sí, has de jugar amb nosaltres. Avui busquem el nom d'un conegudíssim musical català. Una obra que té el títol d'una obra d'Àngel Guimerà. De fet, la història la va escriure ell, Àngel Guimerà. Després, la companyia de Goll de Gom l'ha portat dalt dels escenaris catalans, doncs, durant molt de temps. I, de fet, si et poso la música, no et passarà gens desapercebuda. De ben segur la reconeixeràs. Entre les diferents cançons que es canten en aquest musical, hi ha un himne impressionant que sona així.

Sabries dir-nos a quin musical interpretat per De Goll de Gom forma part aquest himne dels pirates? Doncs busquem el nom del musical, eh? Ens el pots fer saber amb un correu electrònic, per exemple, estiu@radiopalafolls.cat. També pots jugar enviant-nos un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, és el 607 64 65 66, i si no, ens truques directament a la ràdio. El telèfon ja el coneixes també, és el 93 761 4701. Entre tots els que participeu i ens digueu el nom correcte del musical, el que farem és fer un sorteig en qüestió de mitja hora. I trucarem en directe al guanyador o guanyadora, sí. Primer requisit, ens hauràs d'agafar el telèfon, òbviament. El segon requisit és que ens diguis bé la contrasenya. I atenció a tots aquells que ja heu participat o que voleu participar, perquè necessiteu la contrasenya que us diré ara mateix. Avui la persona que ens agafi el telèfon haurà de dir això. L'última gorra de juliol me la poso jo. Aquesta serà la contrasenya d'avui. L'última gorra de juliol me la poso jo. Això és el que volem que ens diguis un cop aixequis el telèfon, si et truquem, per dir-te que ets el guanyador o guanyadora. I directament, escolta, música de guanyador i t'emportes aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Recorda, doncs, la contrasenya, l'última gorra de juliol me la poso jo. Doncs vinga, eh? Tenim pendent aquest musical, el nom d'aquest musical. I nosaltres, com sempre, encara esperem les teves respostes. Una mitja horeta per poder participar. Ja tens tota la informació. Ara depèn de tu. Nosaltres seguim compartint èxits a Ràdio Palafolls.

0: veure, home.
1: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
2: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero, ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Mítica pel·lícula que tots ens ha vingut al cap quan hem escoltat aquesta banda sonora original, doncs era idea de Ray Parker Jr. Parlem de la banda sonora original de la pel·lícula Cazafantasmes, amb protagonistes com, per exemple, Bill Murray, de principis dels 80. Amb Ray Parker Jr. gairebé arribem a 12:45 del migdia i arribarem amb altres èxits. Sí, segueix-nos.
1: No tens excusa. Vagis amb vagis. Ràdio Palafolls.
0: Avançant una miqueta en el temps, ens trobem aquest Are You Still Having Fun? Els protagonistes, Iguela i Cherry. En un o res també la bona música en català, amb els gossos i un d'aquells temes mítics, Quan et sentis de marbre.

Una cançó que no va guanyar el Festival d'Eurovisió, però que sí que ens ha quedat a tots a la memòria per la seva posada en escena i, òbviament, per lo divertida de la seva escenografia. Estem parlant d'Espresso Macchiato, en Toni Cash, que ens porta a fer ja, doncs, el que dèiem, l'últim recordatori del De Gorra d'avui. L'última oportunitat que tens per intentar aconseguir aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Aquest és el premi d'avui, simplement per dir-nos el nom d'un conegut musical català. Recopilem totes les pistes que us hem donat fins ara. En un no res et parlo també de la contrasenya. Però abans, si no has participat, sàpigues que el que volem que ens diguis és el nom d'un conegudíssim musical català basada en l'obra homònima d'Àngel Guimerà, que va ser estrenada i interpretada durant molt de temps per Degoll de Gom. I atenció, perquè tenia una pista musical que és aquesta. Les veles s'inflaran, la pell es portarà, com un cavall escoltat per les ones. Pista musical inconfusible, perquè és el tema en majúscules d'aquest musical, i al principi del programa jo te'l comparava fins i tot amb l'himne de Catalunya, amb els Segadors. Ai, quins records de veure-la en directe. Sabries dir-nos el nom del musical que avui estem buscant? Doncs encara hi pots participar. Sí, encara tens uns 10 minuts per poder participar. Envia'ns la resposta a través d'un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Si no, truca'ns en directe al 93-761-4701, el telèfon de la ràdio, el telèfon fixe. I una altra manera que tens a participar és el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, el 607-64-65-66. Important, que ens hi posis el nom, el cognom, el telèfon de contacte i, òbviament, la resposta. I tant si has participat com no, recorda també la contrasenya. Què té a veure la contrasenya amb tot això? Doncs que nosaltres, al final del programa, en qüestió d'uns 10 minuts aproximadament, el que farem és trucar al guanyador, a la guanyadora o al guanyador del sorteig. Aquesta persona primer ens haurà d'agafar el telèfon i un cop agafi el telèfon, sense dir res més, haurà de dir aquesta contrasenya. L'última gorra de juliol me la poso jo. Aquesta és la contrasenya d'avui. Si penses que és una miqueta més llarga, que et posaràs nerviós, escriu-la, no passa res. Però me l'hauràs de dir tal qual. L'última gorra de juliol me la poso jo. Aquesta és la contrasenya que hauràs de dir quan aixequis el telèfon. Si tot funciona de manera correcta, t'emportes aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort de Lloret de Mar. Vinga, va, hem posat el cronòmetre. 10 minuts, 10 minuts. I fem el sorteig i truquem al guanyador o guanyadora del programa d'avui. Va, per celebrar que és divendres, pot ser que siguis l'afortunat o l'afortunada que t'emportis el premi. Recorda la contrasenya, l'última gorra de juliol, me la poso jo. Ja tens tota la informació, aprofita i participa. I nosaltres que seguim compartint èxits fins que no arribi aquest gran moment. Whitney Houston ja sona en aquest De Gorra. It's not right, but it's okay.

Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls

0: per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
2: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

L'estiu és sinònim de platja, tovallola, grills, suor, retencions, els focs de Blanes, les festes majors, ventiladors i Ràdio Palafolls. Triem la música més refrescant, l'entreteniment que et fa sentir bé i els concursos que t'alegren el dia i fan que aprofitis l'estiu al màxim. Gaudeix de l'estiu cada dia amb

Doncs ja hi som, les 12:53 gairebé. Això significa que anem a resoldre dubtes i directament anem a trucar a la persona guanyadora d'aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Edenia Olympic Resort. Guanyadora de moment, perquè recorda que ens haureu de dir bé la contrasenya. Abans, però, tirem enrere i us recordem que avui preguntàvem sobre un conegudíssim musical català, que en aquest cas era doncs basat en l'obra homònima d'Àngel Guimerà. Estem parlant de Maricel, un

0: musical que durant molt de temps ha representat de goll de gom amb aquell vaixell dalt de l'escenari que ens feia vibrar a tots i ens posava la pell de gallina. Maricel era el musical amagat d'avui, era la resposta que buscàvem i entre tots els que heu participat, òbviament, hi ha una persona guanyadora. Ara sí, la responsabilitat sobre aquesta persona. No vull posar pressió, però recordeu la contrasenya. Avui, quan us truquem en directe, si és que us truquem en directe perquè sou el guanyador o guanyadora, heu de dir: l'última gorra de juliol me la poso jo. Aquesta és la contrasenya d'avui. L'última gorra de juliol me la poso jo. Si ens dius la contrasenya correcta, doncs directament t'emportes aquesta sessió d'espa. Vinga, va, intentem-ho, a veure si l'entreguem a la primera. Jo ja, ara mateix, estic a punt de marcar, eh? Concentració màxima per no equivocar-me, que jo crec que no. I directament ja, la qüestió és que ens agafis el telèfon. Primer que agafem línia, òbviament. I que ens diguis: l'última gorra de juliol me la poso jo. Aquesta és la contrasenya. Vinga. Ai, ai, ai.
1: La última gorra de juliol me la poso jo.
0: Vinga! Resposta correctíssima, clar que sí. Ens has fet patir, hem tardat una miqueta en agafar el telèfon. No pateixis. Molt bon dia, com et dius?
1: Raquel,
0: em deies que estaves a la feina, perdona?
1: Sí, estic a la feina.
0: Val, perfecte, doncs no et vull molestar gaire, simplement, òbviament, ens has dit la contrasenya correcta, per tant, això significa, Raquel, que t'emportes aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Deixem que segueixis treballant, Raquel, gràcies per escoltar Ràdio Palafolls, i el premi és teu, quan vulguis el pots passar a buscar.
1: Gràcies.
0: A tu, bona tarda. Adéu. Doncs mira, en aquest cas, des de la feina, la Raquel escoltava Ràdio Palafolls i s'emporta el premi. Com ens agrada donar premis a la primera, eh? Ens encanta, i que agafeu complicitat amb nosaltres. Clar que sí. No pateixis, perquè encara ens queda tot el mes d'agost plegats. Jo sempre et vull fer un resum de tot el que ens queda, eh? Tot un mes per entregar premis a tort i a dret amb diferents sorpreses i amb moltes noves propostes. Sense anar més lluny, aquesta mateixa tarda, de divendres a les 4 de la tarda, engeguem un nou repte. Engeguem un nou de Gorra Express. Ara és el torn de la nostra companya Melina Morilla perquè ens expliqui totes les notícies d'un 31 d'agost, d'agost no, de juliol, resumides dins l'informatiu migdia. I a les 4, de Gorra Express. Jo m'acomiado fins dilluns. Acaba de passar molt bona jornada i ens retrobem en directe dilluns a les 10 del matí, com sempre, amb un nou repte del de Gorra. Petons, abraçades, passeu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.

Palafolls celebra aquest dissabte el 20è aniversari de la Festa dels 80 amb un cartell renovat de DJs locals. L'esdeveniment, que tindrà lloc a la plaça de Pop i a partir de les 10 de la nit, aposta enguany pel talent municipal amb les actuacions de Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La selecció musical inclourà els grans èxits dels 80, però també s'obrirà a temes dels 90 i dels 2000 per atraure un públic intergeneracional. Per evitar cues durant la nit, l'organització permetrà comprar els tiquets de barra de forma anticipada el mateix dissabte al matí a la plaça de Popi.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui. També parlarem del FEM Palafolls, i és que el Village s'ha reafirmat com l'espai estrella del FEM segons l'enquesta de satisfacció ciutadana. Els resultats fets públics per l'Ajuntament confirmen que el Parc de les Esplanes ha estat el punt neuràlgic del festival, amb puntuacions molt altes per la gastronomia i les actuacions musicals. El tribut a The Vigis i la sessió de DJ Mario Otero han estat els actes més aclamats d'una edició, que ha aconseguit unir generacions de totes les edats. A més de la vessant lúdica, el 62% dels encastats han considerat que el certamen és una eina clau per promocionar el comerç local.

I avui també parlarem de Malgrat de Mar, que inicia els tràmits per implementar l'aparcament regulat enmig de crítiques de l'oposició. El ple municipal ha aprovat la creació d'una comissió d'estudi per redactar la memòria i el projecte que ha de posar fi a l'aparcament gratuït en algunes zones del municipi. La mesura només ha comptat amb els vots a favor del govern, mentre que Esquerra, la CUP i el PP hi han votat en contra en considerar-ho un nou impost indirecte. Entre altres, els republicans han denunciat que el projecte es tira endavant sense participació ciutadana i per tapar una suposada falta de planificació en la gestió de les places de pàrquing. Per la seva banda, la CUP critica que el govern hagi encarregat l'estudi extern i tot de constituir la comissió formal d'estudi.

0: I en clau comarcal també parlarem del Consell Comarcal que llança el programa Fes créixer el teu projecte per dones emprenedores. Aquesta iniciativa gratuïta, que compta amb el suport de la Diputació, busca ajudar les empresàries de la comarca a consolidar els seus negocis mitjançant una visió estratègica i lideratge. L'itinerari formatiu començarà el 15 de setembre i combinarà sessions presencials a Mataró, amb formació virtual sobre marca personal, comunicació i gestió econòmica. I pel que fa al temps, aquesta tarda tindrem un augment dels núvols alts i mitjans que arribaran a mig tapar el cel, però que seran poc importants. No s'esperen precipitacions. El vent serà entre fluix i lleugerament moderat, de força 2 a 4, de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons i àrees de maró al litoral del Maresme Nord. Les temperatures màximes es mantindran o baixaran lleugerament, amb valors que aniran dels 29 als 33 graus. A Palafolls el cel avui estarà nuvolat. Les temperatures màximes es preveu que baixin fins als 32 graus i que les mínimes es mantinguin en els 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant d'un dels actes que es duran a terme aquest cap de setmana. Concretament, demà dissabte se celebra el 20è aniversari de la Festa dels 80 amb un cartell renovat de DJs locals. Aquest dissabte 1 d'agost la plaça de Popi es vestirà de gala per celebrar una de les efemèrides més destacades del calendari estival, el 20è aniversari de la Festa dels 80. L'esdeveniment, que arrencarà oficialment a les 10 de la nit, arriba enguany amb un format renovat i una aposta clara ara pel talent municipal. Olga Lía, membre de la Comissió de Reis, ha destacat la il·lusió que encara en aquesta data tan assenyalada. Una de les grans novetats de l'edició és el canvi de DJs. Per aquesta celebració especial, l'organització ha optat per un cartell de DJs locals amb una llarga trajectòria, com són Manel DJ, Santi Pacheco o Mario Otero. La selecció musical se centrarà en els grans èxits dels anys 80, tot i que també es punxaran temes dels 90 i dels 2000.
1: Doncs, com és tradició, el primer dissabte d'agost, Comissió de Reis i Carnestoltes organitza la Festa dels 80 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafolls. Llavors, com a novetat aquest any, hem de dir que tenim tres DJs, que són tres DJs locals, Manel, el DJ Manel, DJ Pacheco i DJ Mario Otero. Serà música dels 80, una mica dels 90 i posarem també una miqueta dels 2000.
0: Més enllà de la música, Ali ha subratllat el caràcter social d'aquesta iniciativa.
1: Fa 20 anys que l'Associació de Comissió de Reis i Carnestoltes organitza aquesta Festa dels 80. Llavors hi haurà moltes sorpreses, no volem avançar res perquè així quan vingui la gent s'ho trobarà. I sobretot recordar que els beneficis que s'obté d'aquesta festa es destinen a la Cabalgata de Reis i al Carnestoltes de Palafolls, sobretot molt important.
0: L'organització ha previst un dispositiu per facilitar l'accés i la comoditat dels assistents. D'una banda, dissabte al matí es podran adquirir els tiquets de forma anticipada a la mateixa plaça de Popi, on els voluntaris estaran preparant les barres per evitar així les cues durant la nit. Pel que fa a la mobilitat, es recomana fer ús de les zones d'estacionament habilitades que es podran consultar en un mapa a les xarxes socials de la comissió i també de l'Ajuntament. Entre els punts recomanats hi ha el pàrquing de l'Institut, el parc de les rentadores, a la zona de les escoles i de l'Actoputels i també al camí de Sant Genís o al pàrquing de l'Ovidi Molló. I seguim parlant d'altres qüestions culturals, però en aquest cas festes que ja han passat. Parlem del Fem Palafolls, perquè el Village s'ha reafirmat com l'espai estrella d'aquest esdeveniment. L'Ajuntament ha fet públics avui mateix els resultats de l'enquesta de satisfacció sobre la sisena edició del Fem, que es va fer el mes de juny. Amb la participació de més d'un centenar d'usuaris, les dades recollides confirmen que el festival s'ha convertit en una cita plenament consolidada al nostre poble, per la seva capacitat de dinamització comercial i convivència. L'espai del Village, al Parc de les Esplanes, s'ha reafirmat confirmat com el punt neuràlgic de l'esdeveniment. El dissabte 27 va ser la jornada de màxima afluència, amb un 90% d'assistència dels encastats, seguit de divendres amb un 70,4%. Pel que fa a la qualitat de l'oferta, els ciutadans han puntuat amb nota l'experiència al recinte. Per una banda, l'oferta gastronòmica amb 3,89 punts sobre 5. Per altra banda, les actuacions musicals amb 3,65 sobre 5 punts. Dins de la programació musical, el tribut a The Bee Gees i la sessió del DJ Mario Otero de divendres van ser els actes més aclamats. Els assistents han destacat especialment que el Village fa poble i aconsegueix unir generacions de totes les edats, des de menors de 18 anys fins a majors de 70. Un dels objectius principals del FEM és el suport al teixit econòmic local. En aquest sentit, el 62% dels encastats considera que el festival és una eina clau per promocionar el comerç i la restauració del nostre poble. A més, gairebé un 30% dels assistents va fer ús directe de les promocions i descomptes. Com a proposta de futur, alguns veïns han suggerit ampliar la presència de parades de botigues locals i artesania dins del mateix village. N'ha donat més detalls dels resultats d'aquesta enquesta Silvana Vallvé, regidora de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana.
2: L'opinió de la majoria de la població de Palafolls creu que aquesta festa fa poble, que ajuda a promocionar el comerç de Palafolls i que és un bon inici d'estiu. També altres, en minoria, també diuen que és una festa que s'hauria d'anar repetint durant l'estiu, però evidentment això significaria un pressupost que l'Ajuntament no pot sostenir.
0: Més enllà del village, les activitats de la Fundació del Molí d'en Puigverd han obtingut resultats molt satisfactoris. D'una banda, la desfilada de moda va comptar amb un 76% d'assistència i una nota de 4 sobre 5. D'altra banda, el Forestox també ha comptat amb la participació d'un 80% dels encastats, atorgar-li també una mitjana de 4 sobre 5 punts. L'Ajuntament ha agraït la col·laboració ciutadana i ja treballa les propostes de millora per la pròxima edició, amb la certesa que la immensa majoria dels participants han confirmat la seva intenció de repetir l'any vinent. I ara mateix marxem cap a Malgrat de Mar, on s'han iniciat els tràmits per implementar l'aparcament regulat al municipi. El ple municipal de Malgrat, celebrat ahir, dijous 30 de juliol, ha marcat l'inici del procés per la implantació del servei d'estacionament regulat. Durant la sessió es va aprovar la constitució d'una comissió d'estudi encarregada de tirar endavant la iniciativa. Aquesta comissió tindrà com a objectiu principal disposar de l'elaboració de la memòria justificativa i del projecte per l'establiment i la regulació del servei municipal d'estacionament regulat. Així mateix, el ple ha sotmès també a consideració la seva aprovació inicial, activant d'aquesta manera la maquinària legal per la futura posada en marxa. Aquesta mesura no ha comptat amb el vistiplau d'Esquerra, la CUP i el PP. En el cas d'Esquerra, Malgrat, s'ha denunciat públicament que amb aquest pas s'acaba l'aparcament gratuït. Des de la formació republicana es considera que el govern intenta tapar el problema de la falta de places fent pagar a la ciutadania la seva manca de planificació. Esquerra ha qualificat el futur servei com un nou impost indirecte i ha alertat que el projecte s'està tirant endavant sense cap mena de participació ciutadana.
3: A Malgrat de Mar ja tenim un aparcament amb regulació i normativa. Ha semblat que a dia d'avui no en tinguéssim, no. Ja en tenim des de fa anys amb bosses d'aparcament lliure, zona blava, vermella i blava, verda, amb bosses d'aparcament que tenen molts anys d'existència, com en Seu, Campenja, vostès coneixen tot el nombre d'aparcaments que tenim, que s'adapten a les necessitats de les diferents zones del municipi i s'han anat adaptant.
0: Per la seva banda, Enric Zaldo, de la CUP, va mostrar el seu acord amb l'exposat per part d'Esquerra, escoltava amb Jordi Massats. A la vegada, però, va criticar que l'Ajuntament demanés l'estudi sobre l'aparcament al municipi abans de crear la comissió. També va mostrar la preocupació de la formació per la forma de gestió d'aparcament que es planteja.
4: Aquest estudi que planteja aquest canvi tan profund del municipi, basat en un model de convertir gairebé tot l'espai d'estacionament al carrer en zones de pagament amb diferents regulacions i tarifes, amb descomptes per residents, evidentment, però bàsicament que tothom hagi de pagar per aparcar al carrer, no podem veure que no existeix. No podem fer veure que no l'hem conegut i que agraïm fins i tot que ens l'hagin presentat. Ho vaig demanar al ple anterior, vostè va dir que en breus trobaríem l'espai, el vam trobar i ens va presentar aquest estudi i ho agraïm. Llavors no podem fer veure que no existeix. Per tant, encara que avui aquest estudi no estigui a l'expedient d'aquesta aprovació, no podem fer veure, insisteixo, que no existeix. El problema de l'aparcament a Malgrat, com diu aquest estudi, són els turistes, El que no pot ser és que la solució sigui fer pagar els malgratadors. Això no pot ser.
0: En el cas del PP, Ana Vega va coincidir amb les altres dues formacions polítiques contràries a aquesta nova proposta del govern malgratenc.
5: És una qüestió que hem arribat tots tres d'acord. Em sembla que és una de les qüestions que vam pensar-hi, perquè jo creiem que som dels impostos que ja paguem. I a part d'això, jo vaig posar una cosa que a vegades sí que és veritat que es va tindre que dir que no es deia dels aparcaments i sembla ser que ha sortit a les xarxes. Però jo vaig dir una cosa que jo sí que he dit en els meus. Si nosaltres ja paguem un aparcament, tenim un pàrquing, si ja paguem el límit del pàrquing, si ja paguem la llum del pàrquing, si ja paguem tot el que ens donen i ja paguem l'impost de circulació, per què carajo tenim que pagar per aparcar? No toco.
0: Així, la comissió d'estudi per crear el projecte de l'establiment i regulació del Servei Municipal d'Estacionament a Malgrat de Mar només ha comptat amb els vots a favor del PSC, Malgrat Ens Mou i Junts per Malgrat. I seguim en plana comarcal perquè el Consell Comarcal ha llançat una nova edició del programa Fes créixer el teu projecte per dones emprenedores. El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, torna a posar en marxa aquest projecte. Aquesta iniciativa gratuïta està dirigida a les dones emprenedores i empresàries de la comarca que vulguin consolidar els seus negocis mitjançant noves eines, visió estratègica i un acompanyament personalitzat. L'objectiu principal d'aquest itinerari és oferir un suport pràctic per ajudar les participants a identificar obstacles i superar-los amb èxit. El programa treballa aspectes fonamentals per la gestió empresarial, com l'estratègia, la marca personal i la comunicació, la gestió econòmica i el lideratge. A més de la formació en grup, també el programa inclou 3 hores de mentoratge individual, oferint un procés adaptat a la realitat específica de cada negoci. La nova edició comença el pròxim 15 de setembre i combinarà sessions presencials a la seu del Consell Comarcal a Mataró amb sessions virtuals. El calendari previst inclou sessions presencials els dies 15 i 29 de setembre i el 13 d'octubre, mentre que les sessions en línia es duran a terme el 22 de setembre i el 6 d'octubre. Les dones de Palafolls i també d'arreu que estiguin escoltant-nos interessades a participar en aquesta formació ja poden realitzar la seva inscripció a través de l'enllaç que trobaran al web del Consell Comarcal.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui, l'espai on recuperem notícies d'altres anys. Concretament, marxem cap al 2025, quan ja estaven en marxa les 32 càmeres de videovigilància a Palafolls. L'Ajuntament informava que ja estaven operatives les 32 càmeres de seguretat que s'havien instal·lat al nostre poble al llarg d'aquests anys. D'aquestes, 13 ja funcionaven en aquell moment, però es van posar en marxa les 19 més que s'havien licitat a finals del 2024 i que s'havien començat a instal·lar a principis d'aquell 2025. Concretament, a banda de les que ja estaven instal·lades, es van posar 13 noves càmeres per vigilar el poble i 6 més a les illes de contenidors, on s'havien detectat abocaments incontrolats de residus. El 2021 informàvem que havia hagut un ferit greu en un apunyalament a Lloret. Segons informava Nova Ràdio Lloret, un home va resultar ferit de gravetat aquell dimarts en un apunyalament a l'avinguda Just Merlès de Lloret, a l'avinguda central i més turística. La policia local va rebre l'avís d'una baralla a la zona passades les 8 del vespre. Víctima i agressor, tots dos amb antecedents policials, eren cosins i eren d'origen senegalès i nacionalitat italiana. L'home agredit, però, era resident a Lloret, mentre que l'agressor vivia regularment a Itàlia. La policia va detenir l'agressor en una botiga propera on s'havia amagat després d'assestar les punyalades a la víctima. I finalment, el 2016, fa 10 anys ja, Salut preveia ampliar i millorar el CAP de Malgrat de Mar abans de 2018. Entre aquell any i el vinent s'havia de fer la redacció del projecte i la licitació de les obres que podrien començar el 2017. Durant la reunió que diversos alcaldes de la comarca van mantenir aquell dimecres amb el conseller de Salut, hi havia hagut temps per abordar problemàtiques concretes de cada municipi. L'alcalde del moment de Malgrat de Mar, Joan Mercader, va aprofitar la trobada per demanar millores al centre d'atenció primària. El conseller va adoptar el compromís de suprimir els barracons provisionals instal·lats feia 10 anys i substituir-los per obra fixa. Aquelles intervencions havien de servir per millorar les infraestructures, però d'entrada els serveis que s'oferien des del centre de salut serien els mateixos.

0: És moment ara de connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui com cada dia ens acosta la previsió meteorològica, en aquest cas per la jornada d'avui i pel cap de setmana. Hola Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment, recta final del mes de juliol, darrera jornada amb un temps en el qual doncs, pocs canvis caldrà esperar. Avui tornarem a tenir un dia dominat pel sol amb unes temperatures mínimes que han baixat una mica al voltant d'un grau, per exemple a Mataró, ahir la mínima de 24, avui de 23, a la zona del Montnegre, la zona més alta del Maresme, ahir 23, avui 21. Aquí s'ha notat una miqueta més, però baixa en general temperatures que continuen sent plenament estiuenques. De fet, les màximes seran molt semblants a les d'ahir i, per tant, aquest migdia a primeres hores de la tarda tindrem valors cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca i entre els 30 i els 32 graus a prop de la costa. Tot això amb vents que aquest matí seran fluixos i aquesta tarda lleugerament moderats, sempre del sud-oest de Garbí, i la situació marítima estarà dominada aquest matí pel marejol en mar de fons. Aquesta tarda tindrem algunes àrees de menor, com ja va passar ahir aquí a la costa de la comarca. Pel que fa a la predicció d'aquest cap de setmana, primer cap de setmana del mes d'agost. Comença demà aquest nou mes i ho fa amb un temps, doncs de moment sense complicacions, temps tranquil. Aquesta tarda apareixeran núvols alts i mitjans, demà encara podrien quedar restes de núvols però poc importants, i pel que fa les temperatures demà recularan una mica les màximes, però poca cosa, cap als 29, fregant els 30 a prop de la costa, cap a l'interior de la comarca 31, 32, 33 puntualment, per tant temperatures 1 o 2 graus més baixes al centre del dia. De tota manera, diumenge continuarem amb domini del sol i la temperatura que torna a pujar, amb valors molt semblants als d'avui. Tot això amb un cel o seré o amb alguns núvols poc importants que no deixaran cap mena de precipitació. A últimes hores de diumenge augment dels núvols baixos, això vol dir que la xafogó continuarà molt intensa, i dilluns tindrem aquests núvols que faran també que la temperatura pugui baixar una mica. En qualsevol cas, petites oscil·lacions tèrmiques dins d'aquesta situació de monotonia i sobretot de calor intensa que continuarem tenint els pròxims dies.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem, com és habitual, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies d'aquest divendres. Palafolls celebra aquest dissabte el 20 aniversari de la Festa dels 80. L'esdeveniment tindrà lloc, com sempre, a la plaça de Pop i a partir de les 10. I enguany aposta pel talent municipal amb les actuacions de Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La selecció musical inclourà els grans èxits dels anys 80, però també s'obrirà temes dels 90 i dels 2000 per atraure un públic intergeneracional. Per evitar cues durant la nit, l'organització permetrà comprar els tiquets de barra de forma anticipada el mateix dissabte al matí a la plaça de Popi. Avui hem seguit parlant de cultura, concretament del FEM, del FEM Palafolls, perquè el Village s'ha reafirmat com l'espai estrella d'aquest festival segons l'enquesta de satisfacció ciutadana. Els resultats fets públics per l'Ajuntament confirmen que el Parc de les Esplanes ha estat el punt neuràlgic del festival, amb puntuacions molt altes per la gastronomia i les actuacions musicals. El tribut a The Vigis i la sessió de DJ Mario Otero han estat els actes més aclamats d'una edició que ha aconseguit unir generacions de totes les edats. A més de la vessant lúdica, el 62% dels enquestats considera que el certamen és una eina clau per promocionar el comerç local i gairebé el 30% van aprofitar directament els descomptes dels establiments.

I marxem ara cap a Malgrat de Mar, que ha iniciat els tràmits per implementar l'aparcament regulat enmig de crítiques de l'oposició. El ple municipal ha aprovat la creació d'una comissió d'estudi per redactar la memòria i el projecte que ha de posar fi a l'aparcament gratuït en algunes zones del poble. La mesura només ha comptat amb els vots a favor del govern, mentre que Esquerra, la CUP i el PP hi han votat en contra en considerar-ho un nou impost indirecte. I finalment el Consell Comarcal ha llançat de nou el programa Fes créixer el teu projecte per dones emprenedores del Maresme. Aquesta iniciativa, que és gratuïta, compta amb el suport de la Diputació i busca ajudar les empresàries de la comarca a consolidar els seus negocis mitjançant una visió estratègica i lideratge. L'itinerari formatiu començarà el 15 de setembre i combinarà sessions presencials a Mataró amb formacions virtuals sobre marca personal, comunicació i gestió econòmica.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest 31 de juliol del 2026, l'últim informatiu d'aquest mes. I justament coincideix amb divendres. Totes aquestes notícies les teniu disponibles, com sempre, a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
1: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
6: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
7: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
8: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
9: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
10: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: El Village es reafirma com l'espai estrella del FEM Palafolls d'aquest 2026. L'Ajuntament ha fet públic ja els resultats de l'enquesta de satisfacció sobre la 6a edició del FEM Palafolls celebrada el passat mes de juny. Amb la participació de més d'un centenar d'usuaris, les dades recollides confirmen que el festival s'ha convertit en una cita plenament consolidada al nostre poble per la seva capacitat de dinamització comercial i convivència. L'espai del Village, al Parc de les Esplanes, s'ha reafirmat com el punt neuràlgic de l'esdeveniment. Dissabte 27 va ser la jornada de màxima afluència, amb un 90% d'assistència dels encastats, seguit de divendres amb un 70,4%. Pel que fa a la qualitat de l'oferta, els ciutadans han puntuat amb nota l'experiència al recinte. Per una banda, l'oferta gastronòmica amb un 3,89 sobre 5 punts i per altra banda, les actuacions musicals amb 3,65 sobre 5 punts. Dins de la programació musical, el tribut a The Bee Gees i la sessió de DJ Mario Tero de divendres han estat els actes més aclamats pel públic. Els assistents han destacat especialment que el Village fa poble i aconsegueix unir generacions de totes les edats, des de menors de 18 anys fins a majors de 70. Un dels objectius principals del FEM, recordem que és el suport al teixit econòmic local. En aquest sentit, el 62% dels encastats considera que el festival és una eina clau per promocionar el comerç i la restauració del poble. A més, gairebé un 30% dels assistents va fer ús directe de les promocions i descomptes oferts per tots els establiments durant els dies d'aquesta fira. Com a proposta de futur, això sí, alguns veïns han suggerit ampliar la presència de parades de botigues locals i d'artesania dins del mateix Village. Més enllà d'aquest, les activitats de la Fundació del Molí d'en Puigbert han obtingut resultats molt satisfactoris. D'una banda, la desfilada de moda va comptar amb un 76% d'assistència i una nota de 4 sobre 5. D'altra banda, el Forestocs ha comptat amb la participació d'un 80% dels encastats, atorgant-li també una mitjana de 4 sobre 5 punts. L'Ajuntament agraït la col·laboració ciutadana i ja treballa en les propostes de millora per la pròxima edició, amb la certesa que la immensa majoria dels participants han confirmat la seva intenció de repetir l'any vinent.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Palafolls celebra aquest dissabte el 20è aniversari de la Festa dels 80 amb un cartell renovat de DJs locals. L'esdeveniment, que tindrà lloc a la plaça de Pop i a partir de les 10 de la nit, aposta enguany pel talent municipal amb les actuacions de Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La selecció musical inclourà els grans èxits dels 80, però també s'obrirà a temes dels 90 i dels 2000 per atraure un públic intergeneracional. Per evitar cues durant la nit, l'organització permetrà comprar els tiquets de barra de forma anticipada el mateix dissabte al matí a la plaça de Popi.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui. També parlarem del FEM Palafolls, i és que el Village s'ha reafirmat com l'espai estrella del FEM, segons l'enquesta de satisfacció ciutadana. Els resultats fets públics per l'Ajuntament confirmen que el Parc de les Esplanes ha estat el punt neuràlgic del festival, amb puntuacions molt altes per la gastronomia i les actuacions musicals. El tribut a The Vigis i la sessió de DJ Mario Tero han estat els actes més aclamats d'una edició, que ha aconseguit unir generacions de totes les edats. A més de la vessant lúdica, el 62% dels encastats han considerat que el certamen és una eina clau per promocionar el comerç local.

I avui també parlarem de Malgrat de Mar, que inicia els tràmits per implementar l'aparcament regulat enmig de crítiques de l'oposició. El ple municipal ha aprovat la creació d'una comissió d'estudi per redactar la memòria i el projecte que ha de posar fi a l'aparcament gratuït en algunes zones del municipi. La mesura només ha comptat amb els vots a favor del govern, mentre que Esquerra, la CUP i el PP hi han votat en contra en considerar-ho un nou impost indirecte. Entre altres, els republicans han denunciat que el projecte es tira endavant sense participació ciutadana i per tapar una suposada falta de planificació en la gestió de les places de pàrquing. Per la seva banda, la CUP critica que el govern hagi encarregat l'estudi extern i tot de constituir la comissió formal d'estudi.

0: en clau comarcal també parlarem del Consell Comarcal que llança el programa Fes créixer el teu projecte per dones emprenedores. Aquesta iniciativa gratuïta, que compta amb el suport de la Diputació, busca ajudar les empresàries de la comarca a consolidar els seus negocis mitjançant una visió estratègica i lideratge. L'itinerari formatiu començarà el 15 de setembre i combinarà sessions presencials a Mataró, amb formació virtual sobre marca personal, comunicació i gestió econòmica. I pel que fa al temps, aquesta tarda tindrem un augment dels núvols alts i mitjans que arribaran a mig tapar el cel, però que seran poc importants. No s'esperen precipitacions, el vent serà entre fluix i lleugerament moderat, de força 2 a 4, de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons i àrees de maró al litoral del Maresme Nord. Les temperatures màximes es mantindran o baixaran lleugerament, amb valors que aniran dels 29 als 33 graus. A Palafolls el cel avui estarà ennuvolat. Les temperatures màximes es preveu que baixin fins als 32 graus i que les mínimes es mantinguin en els 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant d'un dels actes que es duran a terme aquest cap de setmana. Concretament, demà dissabte se celebra el 20è aniversari de la Festa dels 80 amb un cartell renovat de DJs locals. Aquest dissabte 1 d'agost la plaça de Popi es vestirà de gala per celebrar una de les efemèrides més destacades del calendari estival, el 20è aniversari de la Festa dels 80. L'esdeveniment, que arrencarà oficialment a les 10 de la nit, arriba enguany amb un format renovat i una aposta clara ara pel talent municipal. Olga Lía, membre de la Comissió de Reis, ha destacat la il·lusió que encara en aquesta data tan assenyalada. Una de les grans novetats de l'edició és el camí de DJs. Per aquesta celebració especial, l'organització ha optat per un cartell de DJs locals amb una llarga trajectòria, com són Manel DJ, Santi Pacheco o Mario Otero. La selecció musical se centrarà en els grans èxits dels anys 80, tot i que també es punxaran temes dels 90 i dels 2000.
1: Doncs, com és tradició, el primer dissabte d'agost, Comissió de Reis i Carnestoltes organitza la Festa dels 80 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafolls. Llavors, com a novetat aquest any, hem de dir que tenim tres DJs, que són tres DJs locals, Manel, DJ Manel, DJ Pacheco i DJ Mario Otero. Serà música dels 80, una mica dels 90 i posarem també una miqueta dels 2000.
0: Més enllà de la música, Ali ha subratllat el caràcter social d'aquesta iniciativa.
1: Fa 20 anys que l'Associació de Comissió de Reis i Carnestoltes organitza aquesta Festa dels 80. Llavors hi haurà moltes sorpreses, no volem avançar res perquè així quan vingui la gent s'ho trobarà. I sobretot recordar que els beneficis que s'obté d'aquesta festa es destinen a la cabalgata de Reis i al Carnestoltes de Palafolls, sobretot molt important.
0: L'organització ha previst un dispositiu per facilitar l'accés i la comoditat dels assistents. D'una banda, dissabte al matí es podran adquirir els tiquets de forma anticipada a la mateixa plaça de Popi, on els voluntaris estaran preparant les barres per evitar així les cues durant la nit. Pel que fa a la mobilitat, es recomana fer ús de les zones d'estacionament habilitades que es podran consultar en un mapa a les xarxes socials de la comissió i també de l'Ajuntament. Entre els punts recomanats hi ha el pàrquing de l'Institut, el parc de les rentadores, a la zona de les escoles i de l'Actop Hotels i també al camí de Sant Genís o al pàrquing de l'Ovidi Montlló. I seguim parlant d'altres qüestions culturals, però en aquest cas festes que ja han passat. Parlem del Fem Palafolls, perquè el Village s'ha reafirmat com l'espai estrella d'aquest esdeveniment. L'Ajuntament ha fet públics avui mateix els resultats de l'enquesta de satisfacció sobre la sisena edició del Fem, que es va fer el mes de juny. Amb la participació de més d'un centenar d'usuaris, les dades recollides confirmen que el festival s'ha convertit en una cita plenament consolidada al nostre poble, per la seva capacitat de dinamització comercial i convivència. L'espai del Village, al Parc de les Esplanes, s'ha reafirmat confirmat com el punt neuràlgic de l'esdeveniment. El dissabte 27 va ser la jornada de màxima afluència, amb un 90% d'assistència dels encastats, seguit de divendres amb un 70,4%. Pel que fa a la qualitat de l'oferta, els ciutadans han puntuat amb nota l'experiència al recinte. Per una banda, l'oferta gastronòmica amb 3,89 punts sobre 5. Per altra banda, les actuacions musicals amb 3,65 sobre 5 punts. Dins de la programació musical, el tribut a The Bee Gees i la sessió del DJ Mario Otero de divendres van ser els actes més aclamats. Els assistents han destacat especialment que el Village fa poble i aconsegueix unir generacions de totes les edats, des de menors de 18 anys fins a majors de 70. Un dels objectius principals del FEM és el suport al teixit econòmic local. En aquest sentit, el 62% dels encastats considera que el festival és una eina clau per promocionar el comerç i la restauració del nostre poble. A més, gairebé un 30% dels assistents va fer ús directe de les promocions i descomptes. Com a proposta de futur, alguns veïns han suggerit ampliar la presència de parades de botigues locals i artesania dins del mateix village. N'ha donat més detalls dels resultats d'aquesta enquesta Silvana Vallvé, regidora de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana.
2: L'opinió de la majoria de la població de Palafolls creu que aquesta festa fa poble, que ajuda a promocionar el comerç de Palafolls i que és un bon inici d'estiu. També altres, en minoria, també diuen que és una festa que s'hauria d'anar repetint durant l'estiu, però evidentment això significaria un pressupost que l'Ajuntament no pot sostenir.
0: Més enllà del village, les activitats de la Fundació del Molí d'en Puigverd han obtingut resultats molt satisfactoris. D'una banda, la desfilada de moda va comptar amb un 76% d'assistència i una nota de 4 sobre 5. D'altra banda, el Forestocs també ha comptat amb la participació d'un 80% dels encastats, atorgar-li també una mitjana de 4 sobre 5 punts. L'Ajuntament agraï la col·laboració ciutadana i ja treballa les propostes de millora per la pròxima edició, amb la certesa que la immensa majoria dels participants han confirmat la seva intenció de repetir l'any vinent. I ara mateix marxem cap a Malgrat de Mar, on s'han iniciat els tràmits per implementar l'aparcament regulat al municipi. El ple municipal de Malgrat, celebrat ahir, dijous 30 de juliol, ha marcat l'inici del procés per la implantació del servei d'estacionament regulat. Durant la sessió es va aprovar la constitució d'una comissió d'estudi encarregada de tirar endavant la iniciativa. Aquesta comissió tindrà com a objectiu principal disposar de l'elaboració de la memòria justificativa i del projecte per l'establiment i la regulació del servei municipal d'estacionament regulat. Així mateix, el ple ha sotmès també a consideració la seva aprovació inicial, activant d'aquesta manera la maquinària legal per la futura posada en marxa. Aquesta mesura no ha comptat amb el vistiplau d'Esquerra, la CUP i el PP. En el cas d'Esquerra, malgrat, s'ha denunciat públicament que amb aquest pas s'acaba l'aparcament gratuït. Des de la formació republicana es considera que el govern intenta tapar el problema de la falta de places fent pagar a la ciutadania la seva manca de planificació. Esquerra ha qualificat el futur servei com un nou impost indirecte i ha alertat que el projecte s'està tirant endavant sense cap mena de participació ciutadana.
3: A Malgrat de Mar ja tenim un aparcament amb regulació i normativa. Sembla que a dia d'avui no en tinguéssim, no. Ja en tenim des de fa anys amb bosses d'aparcament lliure, zona blava, vermella i blava, vermella i blava, verda, amb bosses d'aparcament que tenen molts anys d'existència, com Anseu, Campenja, vostès coneixen tot el nombre d'aparcaments que tenim, que s'adapten a les necessitats de les diferents zones del municipi i s'han anat adaptant.
0: Per la seva banda, Enric Zaldo, de la CUP, va mostrar el seu acord amb l'exposat per part d'Esquerra. Escoltava amb Jordi Massats. A la vegada, però, va criticar que l'Ajuntament demanés l'estudi sobre l'aparcament al municipi abans de crear la comissió. També va mostrar la preocupació de la formació per la forma de gestió d'aparcament que es planteja.
4: Aquest estudi que planteja aquest canvi tan profund del municipi, basat en un model de convertir gairebé tot l'espai d'estacionament al carrer en zones de pagament amb diferents regulacions i tarifes, amb descomptes per residents, evidentment, però bàsicament que tothom hagi de pagar per aparcar al carrer, no podem veure que no existeix, no podem fer veure que no l'hem conegut i que agraïm fins i tot que ens l'hagin presentat. Jo vaig demanar al ple anterior, vostè va dir que en breus trobaríem l'espai, el vam trobar i ens va presentar aquest estudi i ho agraïm. Llavors no podem fer veure que no existeix. Per tant, encara que avui aquest estudi no estigui a l'expedient d'aquesta aprovació, no podem fer veure, insisteixo, que no existeix. El problema de l'aparcament a Malgrat, com diu aquest estudi, són els turistes, El que no pot ser és que la solució sigui fer pagar els malgratats. Això no pot ser.
0: En el cas del PP, Ana Vega va coincidir amb les altres dues formacions polítiques contràries a aquesta nova proposta del govern malgratenc.
5: És una qüestió que hem arribat posteriors demà. Em sembla que és una de les qüestions que vam pensar-hi, perquè jo creiem que som dels impostos que ja paguem. I a part d'això, jo vaig posar una cosa que a vegades sí que és veritat que es va tindre que dir que no es deia dels aparcaments i sembla ser que ha sortit a les xarxes. Però jo vaig dir una cosa que jo sí que he dit en els meus. Si nosaltres ja paguem un aparcament, tenim un pàrquing, si ja paguem el límit del pàrquing, si ja paguem la llum del pàrquing, si ja paguem tot el que ens donen i ja paguem l'impost de circulació, per què carajo tenim que pagar per aparcar? No tot.
0: Així, la comissió d'estudi per crear el projecte de l'establiment i regulació del Servei Municipal d'Estacionament a Malgrat de Mar només ha comptat amb els vots a favor del PSC, Malgrat ens mou i Junts per Malgrat. I seguim en plana comarcal perquè el Consell Comarcal ha llançat una nova edició del programa Fes créixer el teu projecte per dones emprenedores. El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, torna a posar en marxa aquest projecte. Aquesta iniciativa gratuïta està dirigida a les dones emprenedores i empresàries de la comarca que vulguin consolidar els seus negocis mitjançant noves eines, visió estratègica i un acompanyament personalitzat. L'objectiu principal d'aquest itinerari és oferir un suport pràctic per ajudar les participants a identificar obstacles i superar-los amb èxit. El programa treballa aspectes fonamentals per la gestió empresarial, com l'estratègia, la marca personal i la comunicació, la gestió econòmica i el lideratge. A més de la formació en grup, també el programa inclou 3 hores de mentoratge individual, oferint un procés adaptat a la realitat específica de cada negoci. La nova edició comença el pròxim 15 de setembre i combinarà sessions presencials a la seu del Consell Comarcal a Mataró amb sessions virtuals. El calendari previst inclou sessions presencials els dies 15 i 29 de setembre i el 13 d'octubre, mentre que les sessions en línia es duran a terme el 22 de setembre i el 6 d'octubre. Les dones de Palafolls i també d'arreu que estiguin escoltant-nos interessades a participar en aquesta formació ja poden realitzar la seva inscripció a través de l'enllaç que trobaran al web del Consell Comarcal.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui, l'espai on recuperem notícies d'altres anys. Concretament, marxem cap al 2025, quan ja estaven en marxa les 32 càmeres de videovigilància a Palafolls. L'Ajuntament informava que ja estaven operatives les 32 càmeres de seguretat que s'havien instal·lat al nostre poble al llarg d'aquests anys. D'aquestes, 13 ja funcionaven. En aquell moment, però, es van posar en marxa les 19 més que s'havien licitat a finals del 2024 i que s'havien començat a instal·lar a principis d'aquell 2025. Concretament, a banda de les que ja estaven instal·lades, es van posar 13 noves càmeres per vigilar el poble i 6 més a les illes de contenidors, on s'havien detectat abocaments incontrolats de residus. El 2021 informàvem que havia hagut un ferit greu en un apunyalament a Lloret. Segons informava Nova Ràdio Lloret, un home va resultar ferit de gravetat aquell dimarts en un apunyalament a l'avinguda Just Merlès de Lloret, a l'avinguda central i més turística. La policia local va rebre l'avís d'una baralla a la zona passades les 8 del vespre. Víctima i agressor, tots dos amb antecedents policials, eren cosins i eren d'origen senegalès i nacionalitat italiana. L'home agredit, però, era resident a Lloret, mentre que l'agressor vivia regularment a Itàlia. La policia va detenir l'agressor en una botiga propera on s'havia amagat després d'assestar les punyalades a la víctima. I finalment, el 2016, fa 10 anys ja, Salut preveia ampliar i millorar el CAP de Malgrat de Mar abans de 2018. Entre aquell any i el vinent s'havia de fer la redacció del projecte i la licitació de les obres que podrien començar el 2017. Durant la reunió que diversos alcaldes de la comarca van mantenir aquell dimecres amb el conseller de Salut, hi havia hagut temps per abordar problemàtiques concretes de cada municipi. L'alcalde del moment de Malgrat de Mar, Joan Mercader, va aprofitar la trobada per demanar millores al centre d'atenció primària. El conseller va adoptar el compromís de suprimir els barracons provisionals instal·lats feia 10 anys i substituir-los per obra fixa. Aquelles intervencions havien de servir per millorar les infraestructures, però d'entrada els serveis que s'oferien des del centre de salut serien els mateixos.

0: És moment ara de connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui com cada dia ens acosta la previsió meteorològica, en aquest cas per la jornada d'avui i pel cap de setmana. Hola Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment, recta final del mes de juliol, darrera jornada amb un temps en el qual doncs, pocs canvis caldrà esperar. Avui tornem a tenir un dia dominat pel sol amb unes temperatures mínimes que han baixat una mica al voltant d'un grau, per exemple, a Mataró, ahir la mínima de 24, avui de 23, a la zona del Montnegre, la zona més alta del Maresme, ahir 23, avui 21. Aquí s'ha notat una miqueta més, però baixa en general temperatures que continuen sent plenament estiuenques. De fet, les màximes seran molt semblants a les d'ahir. I, per tant, aquest migdia, primeres hores de la tarda, tindrem valors cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca i entre els 30 i els 32 graus a prop de la costa. Tot això amb vents que aquest matí seran fluixos. I aquesta tarda lleugerament moderats, sempre del sud-oest de Garbí. I la situació marítima estarà dominada aquest matí pel marejol en mar de fons. Aquesta tarda tindrem algunes àrees de menor, com ja va passar ahir aquí a la costa de la comarca. Pel que fa a la predicció d'aquest cap de setmana, primer cap de setmana el mes d'agost. Comença demà, aquest nou mes, i ho fa amb un temps, doncs, de moment sense complicacions, temps tranquil. Aquesta tarda apareixeran núvols alts i mitjans, demà encara podrien quedar restes de núvols, però poc importants, i pel que fa les temperatures demà recularan una mica les màximes, però poca cosa, cap als 29, fregan els 30 prop de la costa, cap a l'interior de la comarca 31, 32, 33 puntualment, per tant temperatures 1 o 2 graus més baixes al centre del dia. De tota manera, diumenge continuarem amb domini del sol i la temperatura que torna a pujar, que amb valors molt semblants als d'avui. Tot això amb un cel o seré o amb alguns núvols poc importants que no deixaran cap mena de precipitació. A últimes hores de diumenge augment dels núvols baixos, això vol dir que la xafogó continuarà molt intensa, i dilluns tindrem aquests núvols que faran també que la temperatura pugui baixar una mica. En qualsevol cas, petites oscil·lacions tèrmiques dins d'aquesta situació de monotonia i sobretot de calor intensa que continuarem tenint els pròxims dies.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem, com és habitual, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies d'aquest divendres. Palafolls celebra aquest dissabte el 20 aniversari de la festa dels 80. L'esdeveniment tindrà lloc, com sempre, a la plaça de Pop i a partir de les 10. I enguany aposta pel talent municipal amb les actuacions de Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La selecció musical inclourà els grans èxits dels anys 80, però també s'obrirà temes dels 90 i dels 2000 per atraure un públic intergeneracional. Per evitar cues durant la nit, l'organització permetrà comprar els tiquets de barra de forma anticipada el mateix dissabte al matí a la plaça de Popi. Avui hem seguit parlant de cultura, concretament del FEM, del FEM Palafolls, perquè el Village s'ha reafirmat com l'espai estrella d'aquest festival segons l'enquesta de satisfacció ciutadana. Els resultats fets públics per l'Ajuntament confirmen que el Parc de les Esplanes ha estat el punt neuràlgic del festival, amb puntuacions molt altes per la gastronomia i les actuacions musicals. El tribut a The Vigis i la sessió de DJ Mario Otero han estat els actes més aclamats d'una edició que ha aconseguit unir generacions de totes les edats. A més de la vessant lúdica, el 62% dels enquestats considera que el certamen és una eina clau per promocionar el comerç local i gairebé el 30% van aprofitar directament els descomptes dels establiments.

I marxem ara cap a Malgrat de Mar, que ha iniciat els tràmits per implementar l'aparcament regulat enmig de crítiques de l'oposició. El ple municipal ha aprovat la creació d'una comissió d'estudi per redactar la memòria i el projecte que ha de posar fi a l'aparcament gratuït en algunes zones del poble. La mesura només ha comptat amb els vots a favor del govern, mentre que Esquerra, la CUP i el PP hi han votat en contra en considerar-ho un nou impost indirecte. I finalment, el Consell Comarcal ha llançat de nou el programa Fes créixer el teu projecte per dones emprenedores del Maresme. Aquesta iniciativa, que és gratuïta, compta amb el suport de la Diputació i busca ajudar les empresàries de la comarca a consolidar els seus negocis mitjançant una visió estratègica i lideratge. L'itinerari formatiu començarà el 15 de setembre i combinarà sessions presencials a Mataró amb formacions virtuals sobre marca personal, comunicació i gestió econòmica.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest 31 de juliol del 2026, l'últim informatiu d'aquest mes. I justament coincideix amb divendres. Totes aquestes notícies les teniu disponibles, com sempre, a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Aquí comença The Gorra Express. Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Palafolls celebra aquest dissabte el 20è aniversari de la festa dels 80 amb un cartell renovat de DJs locals. Aquest dissabte 1 d'agost la plaça de Popi es vestirà de gala per celebrar una de les efemèrides més destacades del calendari estival, el 20è aniversari de la festa dels 80. L'esdeveniment, que arrencarà oficialment a les 10 de la nit, arriba enguany amb un format renovat i una aposta clara pel talent del municipi. Olga Lía, membre de la Comissió de Reis, ha destacat la il·lusió amb què encara en aquesta data tan assenyalada. Una de les grans novetats d'aquesta edició és el canvi de DJs. Per aquesta celebració tan especial, l'organització ha optat per un cartell de DJs locals amb una llarga trajectòria, com són Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La selecció musical se centrarà en els grans èxits dels anys 80, tot i que també es punxaran temes dels 90 i dels 2000.
1: Doncs, com és tradició, el primer dissabte d'agost, Comissió de Reis i Carnestoltes organitza la festa dels 80 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafolls. Llavors, com a novetat aquest any, hem de dir que tenim tres DJs, que són tres DJs locals, Manel, DJ Manel, DJ Pacheco i DJ Mario Otero. Serà música dels 80, una mica dels 90 i posarem també una miqueta dels 2000.
0: Més enllà de la música, li ha subratllat també el caràcter social de la iniciativa, i és que amb els diners recaptats es podran sufragar les despeses de, per exemple, la cavalcada de Reis o el Carnestoltes. L'organització ha previst també un dispositiu per facilitar l'accés i la comoditat dels assistents. D'una banda, dissabte al matí es podran adquirir els tiquets de forma anticipada a la mateixa plaça de Popi, on els voluntaris estaran preparant les barres per evitar així les cues durant la nit. Pel que fa a la mobilitat, es recomana fer ús de les zones d'estacionament habilitades, que es poden consultar en els mapes que hi ha a les xarxes socials de la comissió i de l'Ajuntament. Entre els punts recomanats hi ha el pàrquing de l'Institut, el parc de les rentadores, a la zona de les escoles i de l'Actoputels, i el camí de Sant Genís o el pàrquing de l'Ovidi Montlló.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda calorosa, última tarda de la setmana. Per tant, què tal si juguem el de gorra express? Ara t'explico quin és el premi i quina és la pregunta. Abans, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per dir-nos quin era el planeta que es coneixia com el planeta vermell. Doncs bé, era el planeta Mart i entre tots els que heu participat, un guanyador, en Jordi Abad, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, quin és el premi d'aquesta tarda? Doncs t'ho poso ben fàcil. Avui pots aconseguir 10 entrades per anar a la piscina municipal aquesta temporada estiu 2026. Tu decideixes com les reparteixes, si les vols utilitzar per muntar-te una festa amb els amics o familiars, les 10 a la vegada, el mateix dia, en el mateix torn, o les vas dividint al llarg del que queda de temporada per anar tu a la piscina tranquil·lament. Aquest és el premi. I atenció, avui la pregunta s'ha d'escoltar atentament. Mireu, parlem dels teclats dels ordinadors, sí? Un teclat estàndard, per exemple, el típic d'un ordinador. Pensant o mirant aquest tipus de teclats, et preguntem quina és l'única vocal que no està a la primera línia superior de les lletres. Et torno a repetir. En un teclat normal d'ordinador, l'estàndard, quina és l'única vocal que no està a la línia superior de les lletres? És a dir, més fàcil, totes les vocals estan en una línia, a la superior. N'hi ha una que no ho està. Quina és? Atenció que parlem de vocals, eh? Si tens la resposta, envia'ns-la i dilluns sabràs el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: De gorra express.
4: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
5: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
3: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al de córrer i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de córrer de Ràdio Palafolls.
4: Escoltes, Ràdio Palafolls, 107.7 FM, 24 hores amb tu.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 31 de juliol repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant que aquest cap de setmana arriba la tradicional festa dels 80 celebrant el seu 20è aniversari a la plaça de Popi, una activitat organitzada per la Comissió de Reis i Carnestoltes i l'Ajuntament que començarà demà dissabte a les 10 del vespre a la mateixa plaça de Popi comptant amb DJ Manel, Santi Pacheco i Mario Otero. Girem plana, anem fins a Malgrat de Mar. Demà dissabte hi ha reunió informativa sobre el nou sistema de recollida d'escombraries. Serà a partir de les 10 del matí al Centre Cultural. A part, tampoc podem oblidar que diumenge celebra les festes del barri de Can Palomeres, amb diferents activitats que es faran a la plaça de Can Palomeres a partir de les 10 del matí, quan començarà la sardinada popular. A les 12 hi haurà festa de l'escuma, a la 1 jocs infantils, a les 7 de la tarda exhibició de Muay Thai, a les 8 del vespre actuació de l'estudi de dansa i flamenc Ilusiones i a partir de les 9 del vespre actuació de El Son, La Sal, El Sol.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins a Pineda. Repassem també l'agenda cultural. Aquest vespre torna la segona Fira del Mar, amb diferents activitats a la plaça Sant Pere Pescador i al carrer de Mar, que començaran a les 6 de la tarda, amb una mostra de tallers d'ofici i pesca tradicional. A 8:45 del vespre, a la plaça Sant Pere Pescador, hi haurà el tradicional cremat. I a les 9 del vespre, al mateix lloc i dins l'estiuejat, el concert vocal Enamorats de l'Havanera. Si ens fixem també en l'agenda de Calella per aquest últim dia del mes de juliol, destacarem que aquesta tarda, al punt de les 5, al passeig de Manuel Puigvert, davant el Monument de la Sardana, hi haurà l'actuació per la mainada anomenada Bubbles in the Air, un espectacle de màgia i bombolles de sabó de 60 minuts de duració. A part, aquest vespre, a partir de les 9, a la Riera de Capaspre, celebra la 32a cantada de veneres de Pequín, amb els grups de la Petita Habana i els Faroners de Calella, i a les 10 del vespre, nova actuació dins el NEC, el Far de Calella, i actuarà Judit Nederman.
0: No t'ho perdis.
1: Més activitats ara al municipi de Tordera. Aquest divendres es celebra la Festa Major del Veïnat de Sant Daniel. Diferents activitats dins el Tordeo que celebra la seva segona edició que es faran a la pista de la Mina de Can Gelpí. A part, també aquest vespre comencen les festes d'Àgora Park amb diferents propostes o demà dissabte la Festa de Vallmanya. Parlem de musicals perquè també tant dissabte com diumenge el Teatre Claver acull el musical In the Heights, una proposta que organitza set de dansa amb l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot. Les dues representacions a les 7 de la tarda.
0: No t'ho perdis.
1: I per últim acabarem al municipi de Blanes. Demà s'inicien les festes del barri de Sa Carbonera amb diferents activitats. A part, també al passeig de Pau Casals, carrer Ample, i al passeig de la Mestrança, aquest cap de setmana trobareu la Fira d'Estiu 2026. Dins el cap de setmana apuntarem a l'agenda que demà a 8:45 del vespre i a plaça Espanya hi haurà la representació teatral de l'associació Llibres en Lluita, Nèmesis, commemorant el 12è aniversari de l'Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes. I diumenge, audició de sardanes al Passeig de Mar, al Banc dels Músics, a partir de 8:45 del vespre, serà el torn de la copla Xaloc.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda calorosa, última tarda de la setmana. Per tant, què tal si juguem al de gorra express? Ara t'explico quin és el premi i quina és la pregunta. Abans, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per dir-nos quin era el planeta que es coneixia com el planeta vermell. Doncs bé, era el planeta Mart i entre tots els que heu participat, un guanyador, en Jordi Abad, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, quin és el premi d'aquesta tarda? Doncs t'ho poso ben fàcil. Avui pots aconseguir 10 entrades per anar a la piscina municipal aquesta temporada estiu 2026. Tu decideixes com les reparteixes, si les vols utilitzar per muntar-te una festa amb els amics o familiars, les 10 a la vegada, el mateix dia, en el mateix torn, o les vas dividint al llarg del que queda de temporada per anar tu a la piscina tranquil·lament. Aquest és el premi. I atenció, avui la pregunta s'ha d'escoltar atentament. Mireu, parlem dels teclats dels ordinadors, sí? Un teclat estàndard, per exemple, el típic d'un ordinador. Pensant o mirant aquest tipus de teclats, et preguntem quina és l'única vocal que no està a la primera línia superior de les lletres. Et torno a repetir. En un teclat normal d'ordinador, l'estàndard, quina és l'única vocal que no està a la línia superior de les lletres? És a dir, més fàcil, totes les vocals estan en una línia, a la superior. N'hi ha una que no ho està. Quina és? Atenció que parlem de vocals, eh? Si tens la resposta, envia'ns-la i dilluns sabràs el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De gorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero, ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
4: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
5: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
6: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
3: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
7: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
3: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos.
8: Per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
3: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Malgrat de Mar inicia els tràmits per implementar l'aparcament regulat al municipi, el ple municipal de Malgrat, celebrat ahir mateix, ha marcat l'inici del procés per la implantació del servei d'estacionament regulat. Durant la sessió es va aprovar la constitució d'una comissió d'estudi encarregada de tirar endavant la iniciativa. Aquesta comissió tindrà com a objectiu principal disposar de l'elaboració de la memòria justificativa i del projecte per l'establiment i la regulació del servei municipal d'estacionament regulat. Així mateix, el ple ha sotmès a consideració la seva aprovació inicial, activant d'aquesta manera la maquinària legal per la seva futura posada en marxa. La mesura no ha comptat amb el vistiplau d'Esquerra, la CUP i el PP. En el cas d'Esquerra, malgrat, s'ha denunciat públicament que amb aquest pas s'acaba l'aparcament gratuït al poble. Des de la formació republicana es considera que el govern municipal intenta tapar el problema de falta de places, fent pagar a la ciutadania la seva manca de planificació. Han qualificat el futur servei com un nou impost indirecte i han alertat que el projecte s'està tirant endavant sense cap mena de participació ciutadana. A més, han traslladat el malestar de diversos sectors comercials que adverteixen del prejudici que pot suposar per la dinamització del comerç local i de proximitat el fet de pagar per aparcar. Per la seva banda, des de la CUP s'ha mostrat el seu acord amb l'exposat per part d'Esquerra. A la vegada, però, van criticar que l'Ajuntament demanés l'estudi sobre l'aparcament al municipi abans de crear la comissió. També van mostrar la preocupació per la forma de gestió de l'aparcament que es planteja. En el cas del PP, van coincidir amb les altres dues formacions polítiques contràries a aquesta nova proposta del govern malgratenc. Així, la comissió d'estudi per crear el projecte de l'establiment i regulació del Servei Municipal d'Estacionament Regulat a Malgrat només ha comptat amb els vots a favor del PSC, Malgrat Ens Mou i Junts per Malgrat.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda calorosa, última tarda de la setmana. Per tant, què tal si juguem el de gorra express? Ara t'explico quin és el premi i quina és la pregunta. Abans, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per dir-nos quin era el planeta que es coneixia com el planeta vermell. Doncs bé, era el planeta Mart i entre tots els que heu participat, un guanyador, en Jordi Abad, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, quin és el premi d'aquesta tarda? Doncs t'ho poso ben fàcil. Avui pots aconseguir 10 entrades per anar a la piscina municipal aquesta temporada estiu 2026. Tu decideixes com les reparteixes, si les vols utilitzar per muntar-te una festa amb els amics o familiars, les 10 a la vegada, el mateix dia, en el mateix torn, o les vas dividint al llarg del que queda de temporada per anar tu a la piscina tranquil·lament. Aquest és el premi. I atenció, avui la pregunta s'ha d'escoltar atentament. Mireu, parlem dels teclats dels ordinadors, sí? Un teclat estàndard, per exemple, el típic d'un ordinador, pensant o mirant aquest tipus de teclats, et preguntem quina és l'única vocal que no està a la primera línia superior de les lletres. Et torno a repetir. En un teclat normal d'ordinador, l'estàndard, quina és l'única vocal que no està a la línia superior de les lletres? És a dir, més fàcil, totes les vocals estan en una línia, a la superior. N'hi ha una que no ho està. Quina és? Atenció que parlem de vocals, eh? Si tens la resposta, envia'ns-la i dilluns sabràs el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De gorra.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda calorosa, última tarda de la setmana. Per tant, què tal si juguem el de gorra express? Ara t'explico quin és el premi i quina és la pregunta. Abans, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per dir-nos quin era el planeta que es coneixia com el planeta vermell. Doncs bé, era el planeta Mart i entre tots els que heu participat, un guanyador, en Jordi Abad, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, quin és el premi d'aquesta tarda? Doncs t'ho poso ben fàcil. Avui pots aconseguir 10 entrades per anar a la piscina municipal aquesta temporada estiu 2026. Tu decideixes com les reparteixes, si les vols utilitzar per muntar-te una festa amb els amics o familiars, les 10 a la vegada, el mateix dia, en el mateix torn, o les vas dividint al llarg del que queda de temporada per anar tu a la piscina tranquil·lament. Aquest és el premi. I atenció, avui la pregunta s'ha d'escoltar atentament. Mireu, parlem dels teclats dels ordinadors, sí? Un teclat estàndard, per exemple, el típic d'un ordinador, pensant o mirant aquest tipus de teclats, et preguntem quina és l'única vocal que no està a la primera línia superior de les lletres. Et torno a repetir. En un teclat normal d'ordinador, l'estàndard, quina és l'única vocal que no està a la línia superior de les lletres? És a dir, més fàcil, totes les vocals estan en una línia, a la superior. N'hi ha una que no ho està. Quina és? Atenció que parlem de vocals, eh? Si tens la resposta, envia'ns-la i dilluns sabràs el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Senec, sud.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
4: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93-761-4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
5: Ràdio Palafolls.
6: Ràdio Palafolls.
7: Cada dia més a prop. Més a...

0: El Village es reafirma com l'espai estrella del FEM Palafolls d'aquest 2026. L'Ajuntament ha fet públic ja els resultats de l'enquesta de satisfacció sobre la 6a edició del FEM Palafolls celebrada el passat mes de juny. Amb la participació de més d'un centenar d'usuaris, les dades recollides confirmen que el festival s'ha convertit en una cita plenament consolidada al nostre poble per la seva capacitat de dinamització comercial i convivència. L'espai del Village, al Parc de les Esplanes, s'ha reafirmat com el punt neuràlgic de l'esdeveniment. Dissabte 27 va ser la jornada de màxima afluència, amb un 90% d'assistència dels encastats, seguit de divendres amb un 70,4%. Pel que fa a la qualitat de l'oferta, els ciutadans han puntuat amb nota l'experiència al recinte. Per una banda, l'oferta gastronòmica amb un 3,89 sobre 5 punts i per altra banda, les actuacions musicals amb 3,65 sobre 5 punts. Dins de la programació musical, el tributat de Bee Gees i la sessió de DJ Mario Tero de divendres han estat els actes més aclamats pel públic. Els assistents han destacat especialment que el Village fa poble i aconsegueix unir generacions de totes les edats, des de menors de 18 anys fins a majors de 70. Un dels objectius principals del FEM, recordem que és el suport al teixit econòmic local. En aquest sentit, el 62% dels encastats considera que el festival és una eina clau per promocionar el comerç i la restauració del poble. A més, gairebé un 30% dels assistents va fer ús directe de les promocions i descomptes oferts per tots els establiments durant els dies d'aquesta fira. Com a proposta de futur, això sí, alguns veïns han suggerit ampliar la presència de parades de botigues locals i d'artesania dins del mateix Village. Més enllà d'aquest, les activitats de la Fundació del Molí d'en Puigverd han obtingut resultats molt satisfactoris. D'una banda, la desfilada de moda va comptar amb un 76% d'assistència i una nota de 4 sobre 5. D'altra banda, el Forestocs ha comptat amb la participació d'un 80% dels encastats, atorgant-li també una mitjana de 4 sobre 5 punts. L'Ajuntament agraït la col·laboració ciutadana i ja treballa en les propostes de millora per la pròxima edició, amb la certesa que la immensa majoria dels participants han confirmat la seva intenció de repetir l'any vinent.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda calorosa, última tarda de la setmana. Per tant, què tal si juguem al de gorra express? Ara t'explico quin és el premi i quina és la pregunta. Abans, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per dir-nos quin era el planeta que es coneixia com el planeta vermell. Doncs bé, era el planeta Mart i entre tots els que heu participat, un guanyador, en Jordi Abad, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, quin és el premi d'aquesta tarda? Doncs t'ho poso ben fàcil. Avui pots aconseguir 10 entrades per anar a la piscina municipal aquesta temporada estiu 2026. Tu decideixes com les reparteixes, si les vols utilitzar per muntar-te una festa amb els amics o familiars, les 10 a la vegada, el mateix dia, en el mateix torn, o les vas dividint al llarg del que queda de temporada per anar tu a la piscina tranquil·lament. Aquest és el premi. I atenció, avui la pregunta s'ha d'escoltar atentament. Mireu, parlem dels teclats dels ordinadors, sí? Un teclat estàndard, per exemple, el típic d'un ordinador, pensant o mirant aquest tipus de teclats, et preguntem quina és l'única vocal que no està a la primera línia superior de les lletres. Et torno a repetir. En un teclat normal d'ordinador, l'estàndard, quina és l'única vocal que no està a la línia superior de les lletres? És a dir, més fàcil, totes les vocals estan en una línia, a la superior. N'hi ha una que no ho està. Quina és? Atenció que parlem de vocals, eh? Si tens la resposta, envia'ns-la i dilluns sabràs el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: De gorra express.
4: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
5: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero, ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Divendres 31 de juliol repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant que aquest cap de setmana arriba la tradicional festa dels 80 celebrant el seu 20è aniversari a la plaça de Popi, una activitat organitzada per la Comissió de Reis i Carnestoltes i l'Ajuntament que començarà demà dissabte a les 10 del vespre a la mateixa plaça de Popi comptant amb DJ Manel, Santi Pacheco i Mario Otero. Girem plana, anem fins a Malgrat de Mar. Demà dissabte hi ha reunió informativa sobre el nou sistema de recollida d'escombraries. Serà a partir de les 10 del matí al Centre Cultural. A part, tampoc podem oblidar que diumenge celebra les festes del barri de Can Palomeres, amb diferents activitats que es faran a la plaça de Can Palomeres a partir de les 10 del matí, quan començarà la sardinada popular. A les 12 hi haurà festa de l'escuma, a la 1 jocs infantils, a les 7 de la tarda exhibició de Muay Thai, a les 8 del vespre actuació de l'estudi de dansa i flamenc Ilusiones, i a partir de les 9 del vespre actuació de El Son, La Sal, El Sol.
0: No t'ho perdis.
1: Anem ara fins a Pineda. Repassem també l'agenda cultural. Aquest vespre torna la segona Fira del Mar, amb diferents activitats a la plaça Sant Pere Pescador i al carrer de Mar, que començaran a les 6 de la tarda, amb una mostra de tallers d'ofici i pesca tradicional. A 8:45 del vespre, a la plaça Sant Pere Pescador, hi haurà el tradicional cremat. I a les 9 del vespre, al mateix lloc i dins l'estiuejat, el concert vocal Enamorats de l'Havanera. Si ens fixem també en l'agenda de Calella per aquest últim dia del mes de juliol, destacarem que aquesta tarda, al punt de les 5, al passeig de Manuel Puigvert, davant el Monument de la Sardana, hi haurà l'actuació per la mainada anomenada Bubbles in the Air, un espectacle de màgia i bombolles de sabó de 60 minuts de duració. A part, aquest vespre, a partir de les 9, a la Riera de Capaspre celebra la 32a cantada d'havaneres de Pequín, amb els grups de la Petita Havana i els Faroners de Calella, i a les 10 del vespre, nova actuació dins el NEC, el Far de Calella, i actuarà Judit Nederman.
0: No t'ho perdis.
1: Més activitats ara al municipi de Tordera. Aquest divendres es celebra la Festa Major del Veïnat de Sant Daniel. Diferents activitats dins el Tordeo, que celebra la seva segona edició, que es faran a la pista de la mina de Can Gelpí. A part, també aquest vespre comencen les festes d'Àgora Park amb diferents propostes, o demà dissabte la Festa de Vallmanya. Parlem de musicals perquè també tant dissabte com diumenge el Teatre Claver acull el musical In the Heights, una proposta que organitza set de dansa amb l'Associació Cultural i Recreativa Pere Cot. Les dues representacions a les 7 de la tarda.
0: No t'ho perdis.
1: I per últim acabarem al municipi de Blanes. Demà s'inicien les festes del barri de Sa Carbonera amb diferents activitats. A part, també al passeig de Pau Casals, carrer Ample, i al passeig de la Mestrança, aquest cap de setmana trobareu la Fira d'Estiu 2026. Dins el cap de setmana apuntarem a l'agenda que demà a 8:45 del vespre i a plaça Espanya hi haurà la representació teatral de l'associació Llibres en Lluita, Nèmesis, commemorant el 12è aniversari de l'Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes. I diumenge, audició de sardanes al Passeig de Mar, al Banc dels Músics, a partir de 8:15 del vespre, serà el torn de la cobla Xaloc.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.
3: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda calorosa, última tarda de la setmana. Per tant, què tal si juguem el de gorra express? Ara t'explico quin és el premi i quina és la pregunta. Abans, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per dir-nos quin era el planeta que es coneixia com el planeta vermell. Doncs bé, era el planeta Mart i entre tots els que heu participat, un guanyador, en Jordi Abad, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, quin és el premi d'aquesta tarda? Doncs t'ho poso ben fàcil. Avui pots aconseguir 10 entrades per anar a la piscina municipal aquesta temporada estiu 2026. Tu decideixes com les reparteixes, si les vols utilitzar per muntar-te una festa amb els amics o familiars, les 10 a la vegada, el mateix dia, en el mateix torn, o les vas dividint al llarg del que queda de temporada per anar tu a la piscina tranquil·lament. Aquest és el premi. I atenció, avui la pregunta s'ha d'escoltar atentament. Mireu, parlem dels teclats dels ordinadors, sí? Un teclat estàndard, per exemple, el típic d'un ordinador, pensant o mirant aquest tipus de teclats, et preguntem quina és l'única vocal que no està a la primera línia superior de les lletres. Et torno a repetir, en un teclat normal d'ordinador, l'estàndard, quina és l'única vocal que no està a la línia superior de les lletres? És a dir, més fàcil, totes les vocals estan en una línia, a la superior. N'hi ha una que no ho està. Quina és? Atenció que parlem de vocals, eh? Si tens la resposta, envia'ns-la i dilluns sabràs el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De gorra.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Palafolls celebra aquest dissabte el 20è aniversari de la Festa dels 80 amb un cartell renovat de DJs locals. Aquest dissabte 1 d'agost la plaça de Pòpia es vestirà de gala per celebrar una de les efemèrides més destacades del calendari estival, el 20è aniversari de la Festa dels 80. L'esdeveniment, que arrencarà oficialment a les 10 de la nit, arriba enguany amb un format renovat i una aposta clara pel talent del municipi. Olga Lía, membre de la Comissió de Reis, ha destacat la il·lusió amb què encara en aquesta data tan assenyalada. Una de les grans novetats d'aquesta edició és el canvi de DJs. Per aquesta celebració tan especial, l'organització ha optat per un cartell de DJs locals amb una llarga trajectòria, com són Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La selecció musical se centrarà en els grans èxits dels anys 80, tot i que també es punxaran temes dels 90 i dels 2000.
1: Doncs, com és tradició, el primer dissabte d'agost, Comissió de Reis i Carnestoltes organitza la Festa dels 80 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafolls. Llavors, com a novetat aquest any, hem de dir que tenim tres DJs, que són tres DJs locals, Manel, DJ Manel, DJ Pacheco i DJ Mario Otero. Serà música dels 80, una mica dels 90 i posarem també una miqueta dels 2000.
0: Més enllà de la música, li ha subratllat també el caràcter social de la iniciativa, i és que amb els diners recaptats es podran sufragar les despeses de, per exemple, la cavalcada de Reis o el Carnestoltes. L'organització ha previst també un dispositiu per facilitar l'accés i la comoditat dels assistents. D'una banda, dissabte al matí es podran adquirir els tiquets de forma anticipada a la mateixa plaça de Popi, on els voluntaris estaran preparant les barres per evitar així les cues durant la nit. Pel que fa a la mobilitat, es recomana fer ús de les zones d'estacionament habilitades, que es poden consultar en els mapes que hi ha a les xarxes socials de la comissió i de l'Ajuntament. Entre els punts recomanats hi ha el pàrquing de l'Institut, el parc de les rentadores, a la zona de les escoles i de l'Actoputels, i el camí de Sant Genís o el pàrquing de l'Ovidi Montlló.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La Guerra Express. Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda calorosa, última tarda de la setmana. Per tant, què tal si juguem al de Gorra Express? Ara t'explico quin és el premi i quina és la pregunta. Abans, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per dir-nos quin era el planeta que es coneixia com el planeta vermell. Doncs bé, era el planeta Mart i entre tots els que heu participat, un guanyador, en Jordi Abad, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, quin és el premi d'aquesta tarda? Doncs t'ho poso ben fàcil. Avui pots aconseguir 10 entrades per anar a la piscina municipal aquesta temporada estiu 2026. Tu decideixes com les reparteixes, si les vols utilitzar per muntar-te una festa amb els amics o familiars, les 10 a la vegada, el mateix dia, en el mateix torn, o les vas dividint al llarg del que queda de temporada per anar tu a la piscina tranquil·lament. Aquest és el premi. I atenció, avui la pregunta s'ha d'escoltar atentament. Mireu, parlem dels teclats dels ordinadors, sí? Un teclat estàndard, per exemple, el típic d'un ordinador, pensant o mirant aquest tipus de teclats, et preguntem quina és l'única vocal que no està a la primera línia superior de les lletres. Et torno a repetir, en un teclat normal d'ordinador, l'estàndard, quina és l'única vocal que no està a la línia superior de les lletres? És a dir, més fàcil, totes les vocals estan en una línia, a la superior. N'hi ha una que no ho està. Quina és? Atenció que parlem de vocals, eh? Si tens la resposta, envia'ns-la i dilluns sabràs el nom del guanyador o guanyadora.
0: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
5: Visita el portal radiopalafolls.cat
4: i sigues un més a Ràdio Palafolls. Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
5: Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
5: Escoltes...
4: Ràdio Palafolls, el 107.7
5: FM.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Tarda calorosa, última tarda de la setmana. Per tant, què tal si juguem el de gorra express? Ara t'explico quin és el premi i quina és la pregunta. Abans, solucionem el repte d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per dir-nos quin era el planeta que es coneixia com el planeta vermell. Doncs bé, era el planeta Mart i entre tots els que heu participat, un guanyador, en Jordi Abad, que ja pot passar per la ràdio a buscar el seu premi. I ara sí, quin és el premi d'aquesta tarda? Doncs t'ho poso ben fàcil. Avui pots aconseguir 10 entrades per anar a la piscina municipal aquesta temporada estiu 2026. Tu decideixes com les reparteixes, si les vols utilitzar per muntar-te una festa amb els amics o familiars, les 10 a la vegada, el mateix dia, en el mateix torn, o les vas dividint al llarg del que queda de temporada per anar tu a la piscina tranquil·lament. Aquest és el premi. I atenció, avui la pregunta s'ha d'escoltar atentament. Mireu, parlem dels teclats dels ordinadors, sí? Un teclat estàndard, per exemple, el típic d'un ordinador, pensant o mirant aquest tipus de teclats, et preguntem quina és l'única vocal que no està a la primera línia superior de les lletres. Et torno a repetir. En un teclat normal d'ordinador, l'estàndard, quina és l'única vocal que no està a la línia superior de les lletres? És a dir, més fàcil, totes les vocals estan en una línia, a la superior. N'hi ha una que no ho està. Quina és? Atenció que parlem de vocals, eh? Si tens la resposta, envia'ns-la i dilluns sabràs el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De gorra.

0: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio joguines, Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
5: Cada cançó al seu moment.

0: tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Ens hi tornem a posar dilluns. Que vagi bé, bon cap de setmana.
1: Adéu-siau.
0: Degorra Express. Música sense interrupcions.
2: Ràdio Palafolls, informatiu vespre, edita i presenta Melina Morilla.

Palafolls celebra aquest dissabte el 20è aniversari de la Festa dels 80 amb un cartell renovat de DJs locals. L'esdeveniment, que tindrà lloc a la plaça de Pop i a partir de les 10 de la nit, aposta enguany pel talent municipal amb les actuacions de Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La selecció musical inclourà els grans èxits dels 80, però també s'obrirà a temes dels 90 i dels 2000 per atraure un públic intergeneracional. Per evitar cues durant la nit, l'organització permetrà comprar els tiquets de barra de forma anticipada el mateix dissabte al matí a la plaça de Popi.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui. També parlarem del FEM Palafolls, i és que el Village s'ha reafirmat com l'espai estrella del FEM, segons l'enquesta de satisfacció ciutadana. Els resultats fets públics per l'Ajuntament confirmen que el Parc de les Esplanes ha estat el punt neuràlgic del festival, amb puntuacions molt altes per la gastronomia i les actuacions musicals. El tribut a The Vigis i la sessió de DJ Mario Otero han estat els actes més aclamats d'una edició, que ha aconseguit unir generacions de totes les edats. A més de la vessant lúdica, el 62% dels enquestats han considerat que el certamen és una eina clau per promocionar el comerç local.

I avui també parlarem de Malgrat de Mar, iniciar els tràmits per implementar l'aparcament regulat enmig de crítiques de l'oposició. El ple municipal ha aprovat la creació d'una comissió d'estudi per redactar la memòria i el projecte que ha de posar fi a l'aparcament gratuït en algunes zones del municipi. La mesura només ha comptat amb els vots a favor del govern, mentre que Esquerra, la CUP i el PP hi han votat en contra en considerar-ho un nou impost indirecte. Entre altres, els republicans han denunciat que el projecte es tira endavant sense participació ciutadana i per tapar una suposada falta de planificació en la gestió de les places de pàrquing. Per la seva banda, la CUP critica que el govern hagi encarregat l'estudi extern i tot de constituir la comissió formal d'estudi.

0: I en clau comarcal també parlarem del Consell Comarcal que llança el programa Fes créixer el teu projecte per dones emprenedores. Aquesta iniciativa gratuïta, que compta amb el suport de la Diputació, busca ajudar les empresàries de la comarca a consolidar els seus negocis mitjançant una visió estratègica i lideratge. L'itinerari formatiu començarà el 15 de setembre i combinarà sessions presencials a Mataró amb formació virtual sobre marca personal, comunicació i gestió econòmica. I pel que fa al temps, aquesta tarda tindrem un augment dels núvols alts i mitjans que arribaran a mig tapar el cel, però que seran poc importants. No s'esperen precipitacions, el vent serà entre fluix i lleugerament moderat, de força 2 a 4, de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons i àrees de maró al litoral del Maresme Nord. Les temperatures màximes es mantindran o baixaran lleugerament, amb valors que aniran dels 29 als 33 graus. A Palafolls el cel avui estarà nuvolat. Les temperatures màximes es preveu que baixin fins als 32 graus i que les mínimes es mantinguin en els 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant d'un dels actes que es duran a terme aquest cap de setmana. Concretament, demà dissabte se celebra el 20è aniversari de la Festa dels 80 amb un cartell renovat de DJs locals. Aquest dissabte 1 d'agost la plaça de Popi es vestirà de gala per celebrar una de les efemèrides més destacades del calendari estival, el 20è aniversari de la Festa dels 80. L'esdeveniment, que arrencarà oficialment a les 10 de la nit, arriba enguany amb un format renovat i una aposta clara ara pel talent municipal. Olga Lía, membre de la Comissió de Reis, ha destacat la il·lusió que encara en aquesta data tan assenyalada. Una de les grans novetats de l'edició és el canvi de DJs. Per aquesta celebració especial, l'organització ha optat per un cartell de DJs locals amb una llarga trajectòria, com són Manel DJ, Santi Pacheco o Mario Otero. La selecció musical se centrarà en els grans èxits dels anys 80, tot i que també es punxaran temes dels 90 i dels 2000.
1: Doncs, com és tradició, el primer dissabte d'agost, Comissió de Reis i Carnestoltes organitza la Festa dels 80 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafolls. Llavors, com a novetat aquest any, hem de dir que tenim tres DJs, que són tres DJs locals, Manel, DJ Manel, DJ Pacheco i DJ Mario Otero. Serà música dels 80, una mica dels 90 i posarem també una miqueta dels 2000.
0: Més enllà de la música, Ali ha subratllat el caràcter social d'aquesta iniciativa.
1: Fa 20 anys que l'Associació de Comissió de Reis i Carnestoltes organitza aquesta Festa dels 80. Llavors hi haurà moltes sorpreses, no volem avançar res perquè així quan vingui la gent s'ho trobarà. I sobretot recordar que els beneficis que s'obté d'aquesta festa es destinen a la Cabalgata de Reis i al Carnestoltes de Palafolls, sobretot molt important.
0: L'organització ha previst un dispositiu per facilitar l'accés i la comoditat dels assistents. D'una banda, dissabte al matí es podran adquirir els tiquets de forma anticipada a la mateixa plaça de Popi, on els voluntaris estaran preparant les barres per evitar així les cues durant la nit. Pel que fa a la mobilitat, es recomana fer ús de les zones d'estacionament habilitades que es podran consultar en un mapa a les xarxes socials de la comissió i també de l'Ajuntament. Entre els punts recomanats hi ha el pàrquing de l'Institut, el parc de les rentadores, a la zona de les escoles i de l'Actopotels, i també al camí de Sant Genís o al pàrquing de l'Ovidi Montlló. I seguim parlant d'altres qüestions culturals, però en aquest cas festes que ja han passat. Parlem del Fem Palafolls, perquè el Village s'ha reafirmat com l'espai estrella d'aquest esdeveniment. L'Ajuntament ha fet públics avui mateix els resultats de l'enquesta de satisfacció sobre la sisena edició del Fem, que es va fer el mes de juny. Amb la participació de més d'un centenar d'usuaris, les dades recollides confirmen que el festival s'ha convertit en una cita plenament consolidada al nostre poble, per la seva capacitat de dinamització comercial i convivència. L'espai del Village, al Parc de les Esplanes, s'ha reafirmat confirmat com el punt neuràlgic de l'esdeveniment. El dissabte 27 va ser la jornada de màxima afluència, amb un 90% d'assistència dels encastats, seguit de divendres amb un 70,4%. Pel que fa a la qualitat de l'oferta, els ciutadans han puntuat amb nota l'experiència al recinte. Per una banda, l'oferta gastronòmica amb 3,89 punts sobre 5. Per altra banda, les actuacions musicals amb 3,65 sobre 5 punts. Dins de la programació musical, el tribut a The Bee Gees i la sessió del DJ Mario Otero de divendres van ser els actes més aclamats. Els assistents han destacat especialment que el Village fa poble i aconsegueix unir generacions de totes les edats, des de menors de 18 anys fins a majors de 70. Un dels objectius principals del FEM és el suport al teixit econòmic local. En aquest sentit, el 62% dels encastats considera que el festival és una eina clau per promocionar el comerç i la restauració del nostre poble. A més, gairebé un 30% dels assistents va fer ús directe de les promocions i descomptes. Com a proposta de futur, alguns veïns han suggerit ampliar la presència de parades de botigues locals i artesania dins del mateix village. N'ha donat més detalls dels resultats d'aquesta enquesta Silvana Vallvé, regidora de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana.
2: L'opinió de la majoria de la població de Palafolls creu que aquesta festa fa poble, que ajuda a promocionar el comerç de Palafolls i que és un bon inici d'estiu. També altres, en minoria, també diuen que és una festa que s'hauria d'anar repetint durant l'estiu, però evidentment això significaria un pressupost que l'Ajuntament no pot sostenir.
0: Més enllà del village, les activitats de la Fundació del Molí d'en Puigverd han obtingut resultats molt satisfactoris. D'una banda, la desfilada de moda va comptar amb un 76% d'assistència i una nota de 4 sobre 5. D'altra banda, el Forestox també ha comptat amb la participació d'un 80% dels encastats, atorgar-li també una mitjana de 4 sobre 5 punts. L'Ajuntament ha agraït la col·laboració ciutadana i ja treballa les propostes de millora per la pròxima edició, amb la certesa que la immensa majoria dels participants han confirmat la seva intenció de repetir l'any vinent. I ara mateix marxem cap a Malgrat de Mar, on s'han iniciat els tràmits per implementar l'aparcament regulat al municipi. El ple municipal de Malgrat, celebrat ahir, dijous 30 de juliol, ha marcat l'inici del procés per la implantació del servei d'estacionament regulat. Durant la sessió es va aprovar la constitució d'una comissió d'estudi encarregada de tirar endavant la iniciativa. Aquesta comissió tindrà com a objectiu principal disposar de l'elaboració de la memòria justificativa i del projecte per l'establiment i la regulació del servei municipal d'estacionament regulat. Així mateix, el ple ha sotmès també a consideració la seva aprovació inicial, activant d'aquesta manera la maquinària legal per la futura posada en marxa. Aquesta mesura no ha comptat amb el vistiplau d'Esquerra, la CUP i el PP. En el cas d'Esquerra, Malgrat, s'ha denunciat públicament que amb aquest pas s'acaba l'aparcament gratuït. Des de la formació republicana es considera que el govern intenta tapar el problema de la falta de places fent pagar a la ciutadania la seva manca de planificació. Esquerra ha qualificat el futur servei com un nou impost indirecte i ha alertat que el projecte s'està tirant endavant sense cap mena de participació ciutadana.
3: A Malgrat de Mar ja tenim un aparcament amb regulació i normativa. Ha semblat que a dia d'avui no en tinguéssim, no. Ja en tenim des de fa anys amb postes d'aparcament lliure, zona blava, vermella i blava, verda, amb postes d'aparcament que tenen molts anys d'existència, com en Seu, Campenja, vostès coneixen tot el nombre d'aparcaments que tenim, que s'adapten a les necessitats de les diferents zones del municipi i s'han anat adaptant.
0: Per la seva banda, Enric Zaldo, de la CUP, va mostrar el seu acord amb l'exposat per part d'Esquerra. Escoltàvem a Jordi Massats. A la vegada, però, va criticar que l'Ajuntament demanés l'estudi sobre l'aparcament al municipi abans de crear la comissió. També va mostrar la preocupació de la formació per la forma de gestió d'aparcament que es planteja.
4: Aquest estudi que planteja aquest canvi tan profund del municipi, basat en un model de convertir gairebé tot l'espai d'estacionament al carrer en zones de pagament amb diferents regulacions i tarifes, amb descomptes per residents, evidentment, però bàsicament que tothom hagi de pagar per aparcar al carrer, no podem veure que no existeix. No podem fer veure que no l'hem conegut i que agraïm fins i tot que ens l'hagin presentat. Ho vaig demanar al ple anterior, vostè va dir que en breus trobaríem l'espai, el vam trobar i ens va presentar aquest estudi i ho agraïm. Llavors no podem fer veure que no existeix. Per tant, encara que avui aquest estudi no estigui a l'expedient d'aquesta aprovació, no podem fer veure, insisteixo, que no existeix. El problema de l'aparcament a Malgrat, com diu aquest estudi, són els turistes. El que no pot ser és que la solució sigui fer pagar els malgratats. Això no pot ser.
0: En el cas del PP, Ana Vega va coincidir amb les altres dues formacions polítiques contràries a aquesta nova proposta del govern malgratenc.
5: És una qüestió que hem arribat tots tres demà. Em sembla que és una de les qüestions que vam pensar-hi, perquè jo creiem que som dels impostos que ja paguem. I a part d'això, jo vaig posar una cosa que a vegades sí que és veritat que es va tindre que dir que no es veia dels aparcaments i sembla ser que ha sortit a les xarxes. Però jo vaig dir una cosa que jo sí que he dit en els meus. Si nosaltres ja paguem un aparcament, tenim un pàrquing, si ja paguem el límit del pàrquing, si ja paguem la llum del pàrquing, si ja paguem tot el que ens donen i ja paguem l'impost de circulació, per què carajo tenim que pagar per aparcar? No toco.
0: Així, la comissió d'estudi per crear el projecte de l'establiment i regulació del Servei Municipal d'Estacionament a Malgrat de Mar només ha comptat amb els vots a favor del PSC, Malgrat Ens Mou i Junts per Malgrat. I seguim en plana comarcal perquè el Consell Comarcal ha llançat una nova edició del programa Fes créixer el teu projecte per dones emprenedores. El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, torna a posar en marxa aquest projecte. Aquesta iniciativa gratuïta està dirigida a les dones emprenedores i empresàries de la comarca que vulguin consolidar els seus negocis mitjançant noves eines, visió estratègica i un acompanyament personalitzat. L'objectiu principal d'aquest itinerari és oferir un suport pràctic per ajudar les participants a identificar obstacles i superar-los amb èxit. El programa treballa aspectes fonamentals per la gestió empresarial, com l'estratègia, la marca personal i la comunicació, la gestió econòmica i el lideratge. A més de la formació en grup, també el programa inclou 3 hores de mentoratge individual, oferint un procés adaptat a la realitat específica de cada negoci. La nova edició comença el pròxim 15 de setembre i combinarà sessions presencials a la seu del Consell Comarcal a Mataró amb sessions virtuals. El calendari previst inclou sessions presencials els dies 15 i 29 de setembre i el 13 d'octubre, mentre que les sessions en línia es duran a terme el 22 de setembre i el 6 d'octubre. Les dones de Palafolls i també d'arreu que estiguin escoltant-nos interessades a participar en aquesta formació ja poden realitzar la seva inscripció a través de l'enllaç que trobaran al web del Consell Comarcal.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui, l'espai on recuperem notícies d'altres anys. Concretament, marxem cap al 2025, quan ja estaven en marxa les 32 càmeres de videovigilància a Palafolls. L'Ajuntament informava que ja estaven operatives les 32 càmeres de seguretat que s'havien instal·lat al nostre poble al llarg d'aquests anys. D'aquestes, 13 ja funcionaven en aquell moment, però es van posar en marxa les 19 més que s'havien licitat a finals del 2024 i que s'havien començat a instal·lar a principis d'aquell 2025. Concretament, a banda de les que ja estaven instal·lades, es van posar 13 noves càmeres per vigilar el poble i 6 més a les illes de contenidors, on s'havien detectat abocaments incontrolats de residus. El 2021 informàvem que havia hagut un ferit greu en un apunyalament a Lloret. Segons informava Nova Ràdio Lloret, un home va resultar ferit de gravetat aquell dimarts en un apunyalament a l'avinguda Just Marlès de Lloret, a l'avinguda central i més turística. La policia local va rebre l'avís d'una baralla a la zona passades les 8 del vespre. Víctima i agressor, tots dos amb antecedents policials, eren cosins i eren d'origen senegalès i nacionalitat italiana. L'home agredit, però, era resident a Lloret, mentre que l'agressor vivia regularment a Itàlia. La policia va detenir l'agressor en una botiga propera on s'havia amagat després d'assestar les punyalades a la víctima. I finalment, el 2016, fa 10 anys ja, Salut preveia ampliar i millorar el CAP de Malgrat de Mar abans de 2018. Entre aquell any i el vinent s'havia de fer la redacció del projecte i la licitació de les obres que podrien començar el 2017. Durant la reunió que diversos alcaldes de la comarca van mantenir aquell dimecres amb el conseller de Salut, hi havia hagut temps per abordar problemàtiques concretes de cada municipi. L'alcalde del moment de Malgrat de Mar, Joan Mercader, va aprofitar la trobada per demanar millores al centre d'atenció primària. El conseller va adoptar el compromís de suprimir els barracons provisionals instal·lats feia 10 anys i substituir-los per obra fixa. Aquelles intervencions havien de servir per millorar les infraestructures, però d'entrada els serveis que s'oferien des del centre de salut serien els mateixos.

0: És moment ara de connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui com cada dia ens acosta la previsió meteorològica, en aquest cas per la jornada d'avui i pel cap de setmana. Hola Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment, recta final del mes de juliol, darrera jornada amb un temps en el qual doncs, pocs canvis caldrà esperar. Avui tornarem a tenir un dia dominat pel sol, amb unes temperatures mínimes que han baixat una mica, al voltant d'un grau, per exemple, a Mataró, ahir la mínima de 24, avui de 23, a la zona del Montnegre, la zona més alta del Maresme, ahir 23, avui 21. Aquí s'ha notat una miqueta més, però baixa en general temperatures que continuen sent plenament estiuenques. De fet, les màximes seran molt semblants a les d'ahir. I, per tant, aquest migdia, primeres hores de la tarda, tindrem valors cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca, entre els 30 i els 32 graus a prop de la costa. Tot això amb vents que aquest matí seran fluixos. I aquesta tarda lleugerament moderats, sempre del sud-oest de Garbí. I la situació marítima estarà dominada aquest matí pel marejol en mar de fons. Aquesta tarda tindrem algunes àrees de menor, com ja va passar ahir aquí a la costa de la comarca. Pel que fa a la predicció d'aquest cap de setmana, primer cap de setmana del mes d'agost. Comença demà, aquest nou mes, i ho fa amb un temps, doncs, de moment sense complicacions, temps tranquil. Aquesta tarda apareixeran núvols alts i mitjans, demà encara podrien quedar restes de núvols, però poc importants, i pel que fa les temperatures demà recular una mica les màximes, però poca cosa, cap als 29, fregant els 30 a prop de la costa, cap a l'interior de la comarca 31, 32, 33 puntualment, per tant temperatures 1 o 2 graus més baixes al centre del dia. De tota manera, diumenge continuarem amb domini del sol i la temperatura que torna a pujar, amb valors molt semblants als d'avui. Tot això amb un cel o serè o amb alguns núvols poc importants que no deixaran cap mena de precipitació. A últimes hores de diumenge augment dels núvols baixos, això vol dir que la xafogor continuarà molt intensa, i dilluns tindrem aquests núvols que faran també que la temperatura pugui baixar una mica. En qualsevol cas, petites oscil·lacions tèrmiques dins d'aquesta situació de monotonia i sobretot de calor intensa que continuarem tenint els pròxims dies.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem, com és habitual, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies d'aquest divendres. Palafolls celebra aquest dissabte el 20è aniversari de la festa dels 80. L'esdeveniment tindrà lloc, com sempre, a la plaça de Popi a partir de les 10. I enguany aposta pel talent municipal amb les actuacions de Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La selecció musical inclourà els grans èxits dels anys 80, però també s'obrirà temes dels 90 i dels 2000 per atraure un públic intergeneracional. Per evitar cues durant la nit, l'organització permetrà comprar els tiquets de barra de forma anticipada el mateix dissabte al matí a la plaça de Popi. Avui hem seguit parlant de cultura, concretament del FEM, del FEM Palafolls, perquè el Village s'ha reafirmat com l'espai estrella d'aquest festival segons l'enquesta de satisfacció ciutadana. Els resultats fets públics per l'Ajuntament confirmen que el Parc de les Esplanes ha estat el punt neuràlgic del festival, amb puntuacions molt altes per la gastronomia i les actuacions musicals. El tribut a The Vigis i la sessió de DJ Mario Otero han estat els actes més aclamats d'una edició que ha aconseguit unir generacions de totes les edats. A més de la vessant lúdica, el 62% dels encastats considera que el certamen és una eina clau per promocionar el comerç local i gairebé el 30% van aprofitar directament els descomptes dels establiments.

I marxem ara cap a Malgrat de Mar, que ha iniciat els tràmits per implementar l'aparcament regulat enmig de crítiques de l'oposició. El ple municipal ha aprovat la creació d'una comissió d'estudi per redactar la memòria i el projecte que ha de posar fi a l'aparcament gratuït en algunes zones del poble. La mesura només ha comptat amb els vots a favor del govern, mentre que Esquerra, la CUP i el PP hi han votat en contra en considerar-ho un nou impost indirecte. I finalment el Consell Comarcal ha llançat de nou el programa Fes créixer el teu projecte per dones emprenedores del Maresme. Aquesta iniciativa, que és gratuïta, compta amb el suport de la Diputació i busca ajudar les empresàries de la comarca a consolidar els seus negocis mitjançant una visió estratègica i lideratge. L'itinerari formatiu començarà el 15 de setembre i combinarà sessions presencials a Mataró amb formacions virtuals sobre marca personal, comunicació i gestió econòmica.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest 31 de juliol del 2026, l'últim informatiu d'aquest mes. I justament coincideix amb divendres. Totes aquestes notícies les teniu disponibles, com sempre, a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Malgrat de Mar inicia els tràmits per implementar l'aparcament regulat al municipi. El ple municipal de Malgrat, celebrat ahir mateix, ha marcat l'inici del procés per la implantació del servei d'estacionament regulat. Durant la sessió es va aprovar la constitució d'una comissió d'estudi encarregada de tirar endavant la iniciativa. Aquesta comissió tindrà com a objectiu principal disposar de l'elaboració de la memòria justificativa i del projecte per l'establiment i la regulació del servei municipal d'estacionament regulat. Així mateix, el ple ha sotmès a consideració la seva aprovació inicial, activant d'aquesta manera la maquinària legal per la seva futura posada en marxa. La mesura no ha comptat amb el vistiplau d'Esquerra, la CUP i el PP. En el cas d'Esquerra Malgrat, s'ha denunciat públicament que amb aquest pas s'acaba l'aparcament gratuït al poble. Des de la formació republicana es considera que el govern municipal intenta tapar el problema de falta de places, fent pagar a la ciutadania la seva manca de planificació. Han qualificat el futur servei com un nou impost indirecte i han alertat que el projecte s'està tirant endavant sense cap mena de participació ciutadana. A més, han traslladat el malestar de diversos sectors comercials que adverteixen del prejudici que pot suposar per la dinamització del comerç local i de proximitat el fet de pagar per aparcar. Per la seva banda, des de la CUP s'ha mostrat el seu acord amb l'exposat per part d'Esquerra. A la vegada, però, van criticar que l'Ajuntament demanés l'estudi sobre l'aparcament al municipi abans de crear la comissió. També van mostrar la preocupació per la forma de gestió de l'aparcament que es planteja. En el cas del PP, van coincidir amb les altres dues formacions polítiques contràries a aquesta nova proposta del govern malgratenc. Així, la comissió d'estudi per crear el projecte de l'establiment i regulació del Servei Municipal d'Estacionament Regulat a Malgrat només ha comptat amb els vots a favor del PSC, Malgrat Ens Mou i Junts per Malgrat.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Johnny Cafó.
1: Tot el dia matat.
2: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

sit together on the sofa with the music way down low.

0: El Village ha reafirmat com l'espai estrella del FEM Palafolls d'aquest 2026. L'Ajuntament ha fet públics ja els resultats de l'enquesta de satisfacció sobre la 6a edició del FEM Palafolls celebrada el passat mes de juny. Amb la participació de més d'un centenar d'usuaris, les dades recollides confirmen que el festival s'ha convertit en una cita plenament consolidada al nostre poble per la seva capacitat de dinamització comercial i convivència. L'espai del Village, al Parc de les Esplanes, s'ha reafirmat com el punt neuràlgic de l'esdeveniment. Dissabte 27 va ser la jornada de màxima afluència, amb un 90% d'assistència dels encastats, seguit de divendres amb un 70,4%. Pel que fa a la qualitat de l'oferta, els ciutadans han puntuat amb nota l'experiència al recinte. Per una banda, l'oferta gastronòmica amb un 3,89 sobre 5 punts i, per altra banda, les actuacions musicals amb 3,65 sobre 5 punts. Dins de la programació musical, el tribut a The Bee Gees i la sessió de DJ Mario Otero de divendres han estat els actes més aclamats pel públic. Els assistents han destacat especialment que el Village fa poble i aconsegueix unir generacions de totes les edats, des de menors de 18 anys fins a majors de 70. Un dels objectius principals del FEM, recordem que és el suport al teixit econòmic local. En aquest sentit, el 62% dels encastats considera que el festival és una eina clau per promocionar el comerç i la restauració del poble. A més, gairebé un 30% dels assistents va fer ús directe de les promocions i descomptes oferts per tots els establiments durant els dies d'aquesta fira. Com a proposta de futur, això sí, alguns veïns han suggerit ampliar la presència de parades de botigues locals i d'artesania dins del mateix Village. Més enllà d'aquest, les activitats de la Fundació del Molí d'en Puigverd han obtingut resultats molt satisfactoris. D'una banda, la desfilada de moda va comptar amb un 76% d'assistència i una nota de 4 sobre 5. D'altra banda, el Forestocs ha comptat amb la participació d'un 80% dels encastats, atorgant-li també una mitjana de 4 sobre 5 punts. L'Ajuntament agraït la col·laboració ciutadana i ja treballa en les propostes de millora per la pròxima edició, amb la certesa que la immensa majoria dels participants han confirmat la seva intenció de repetir l'any vinent.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

Palafolls celebra aquest dissabte el 20è aniversari de la Festa dels 80 amb un cartell renovat de DJs locals. L'esdeveniment, que tindrà lloc a la plaça de Pop i a partir de les 10 de la nit, aposta enguany pel talent municipal amb les actuacions de Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La selecció musical inclourà els grans èxits dels 80, però també s'obrirà a temes dels 90 i dels 2000 per atraure un públic intergeneracional. Per evitar cues durant la nit, l'organització permetrà comprar els tiquets de barra de forma anticipada el mateix dissabte al matí a la plaça de Popi.

Aquesta, com sempre, no és l'única notícia de la jornada d'avui. També parlarem del FEM Palafolls, i és que el Village s'ha reafirmat com l'espai estrella del FEM, segons l'enquesta de satisfacció ciutadana. Els resultats fets públics per l'Ajuntament confirmen que el Parc de les Esplanes ha estat el punt neuràlgic del festival, amb puntuacions molt altes per la gastronomia i les actuacions musicals. El tribut a The Vigis i la sessió de DJ Mariotero han estat els actes més aclamats d'una edició, que ha aconseguit unir generacions de totes les edats. A més de la vessant lúdica, el 62% dels enquestats han considerat que el certamen és una eina clau per promocionar el comerç local.

I avui també parlarem de Malgrat de Mar, que inicia els tràmits per implementar l'aparcament regulat enmig de crítiques de l'oposició. El ple municipal ha aprovat la creació d'una comissió d'estudi per redactar la memòria i el projecte que ha de posar fi a l'aparcament gratuït en algunes zones del municipi. La mesura només ha comptat amb els vots a favor del govern, mentre que Esquerra, la CUP i el PP hi han votat en contra en considerar-ho un nou impost indirecte. Entre altres, els republicans han denunciat que el projecte es tira endavant sense participació ciutadana i per tapar una suposada falta de planificació en la gestió de les places de pàrquing. Per la seva banda, la CUP ha criticat que el govern hagi encarregat l'estudi extern i tot de constituir la comissió formal d'estudi.

0: I en clau comarcal també parlarem del Consell Comarcal que llança el programa Fes créixer el teu projecte per dones emprenedores. Aquesta iniciativa gratuïta, que compta amb el suport de la Diputació, busca ajudar les empresàries de la comarca a consolidar els seus negocis mitjançant una visió estratègica i lideratge. L'itinerari formatiu començarà el 15 de setembre i combinarà sessions presencials a Mataró, amb formació virtual sobre marca personal, comunicació i gestió econòmica. I pel que fa al temps, aquesta tarda tindrem un augment dels núvols alts i mitjans que arribaran a mig tapar el cel, però que seran poc importants. No s'esperen precipitacions, el vent serà entre fluix i lleugerament moderat, de força 2 a 4, de component sud-oest. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons i àrees de maró al litoral del Maresme Nord. Les temperatures màximes es mantindran o baixaran lleugerament, amb valors que aniran dels 29 als 33 graus. A Palafolls el cel avui estarà ennuvolat. Les temperatures màximes es preveu que baixin fins als 32 graus i que les mínimes es mantinguin en els 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant d'un dels actes que es duran a terme aquest cap de setmana. Concretament, demà dissabte se celebra el 20è aniversari de la Festa dels 80 amb un cartell renovat de DJs locals. Aquest dissabte 1 d'agost la plaça de Popi es vestirà de gala per celebrar una de les efemèrides més destacades del calendari estival, el 20è aniversari de la Festa dels 80. L'esdeveniment, que arrencarà oficialment a les 10 de la nit, arriba enguany amb un format renovat i una aposta clara ara pel talent municipal. Olga Lía, membre de la Comissió de Reis, ha destacat la il·lusió amb què encara en aquesta data tan assenyalada. Una de les grans novetats de l'edició és el canvi de DJs. Per aquesta celebració especial, l'organització ha optat per un cartell de DJs locals amb una llarga trajectòria, com són Manel DJ, Santi Pacheco o Mario Otero. La selecció musical se centrarà en els grans èxits dels anys 80, tot i que també es punxaran temes dels 90 i dels 2000.
1: Doncs, com és tradició, el primer dissabte d'agost, Comissió de Reis i Carnestoltes organitza la Festa dels 80 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafolls. Llavors, com a novetat aquest any, hem de dir que tenim tres DJs, que són tres DJs locals, Manel, el DJ Manel, DJ Pacheco, i DJ Mario Otero. Serà música dels 80, una mica dels 90 i posarem també una miqueta dels 2000.
0: Més enllà de la música, li ha sobrellat el caràcter social d'aquesta iniciativa.
1: Fa 20 anys que l'Associació de Comissió de Reis i Carnestoltes organitza aquesta Festa dels 80. Llavors hi haurà moltes sorpreses, no volem avançar res perquè així quan vingui la gent s'ho trobarà. I sobretot recordar que els beneficis que s'obté d'aquesta festa es destinen a la Cabalgata de Reis i al Carnestoltes de Palafolls, sobretot molt important.
0: L'organització ha previst un dispositiu per facilitar l'accés i la comoditat dels assistents. D'una banda, dissabte al matí es podran adquirir els tiquets de forma anticipada a la mateixa plaça de Popi, on els voluntaris estaran preparant les barres per evitar així les cues durant la nit. Pel que fa a la mobilitat, es recomana fer ús de les zones d'estacionament habilitades que es podran consultar en un mapa a les xarxes socials de la comissió i també de l'Ajuntament. Entre els punts recomanats hi ha el pàrquing de l'Institut, el parc de les rentadores, a la zona de les escoles i de l'Actoputels, i també al camí de Sant Genís o al pàrquing de l'Ovidi Montlló. I seguim parlant d'altres qüestions culturals, però en aquest cas festes que ja han passat. Parlem del Fem Palafolls, perquè el Village s'ha reafirmat com l'espai estrella d'aquest esdeveniment. L'Ajuntament ha fet públics avui mateix els resultats de l'enquesta de satisfacció sobre la sisena edició del Fem, que es va fer el mes de juny. Amb la participació de més d'un centenar d'usuaris, les dades recollides confirmen que el festival s'ha convertit en una cita plenament consolidada al nostre poble, per la seva capacitat de dinamització comercial i convivència. L'espai del Village, al Parc de les Esplanes, s'ha reafirmat confirmat com el punt neuràlgic de l'esdeveniment. El dissabte 27 va ser la jornada de màxima afluència, amb un 90% d'assistència dels encastats, seguit de divendres amb un 70,4%. Pel que fa a la qualitat de l'oferta, els ciutadans han puntuat amb nota l'experiència al recinte. Per una banda, l'oferta gastronòmica amb 3,89 punts sobre 5. Per altra banda, les actuacions musicals amb 3,65 sobre 5 punts. Dins de la programació musical, el tribut a The Bee Gees i la sessió del DJ Mario Otero de divendres van ser els actes més aclamats. Els assistents han destacat especialment que el Village fa poble i aconsegueix unir generacions de totes les edats, des de menors de 18 anys fins a majors de 70. Un dels objectius principals del FEM és el suport al teixit econòmic local. En aquest sentit, el 62% dels encastats considera que el festival és una eina clau per promocionar el comerç i la restauració del nostre poble. A més, gairebé un 30% dels assistents va fer ús directe de les promocions i descomptes. Com a proposta de futur, alguns veïns han suggerit ampliar la presència de parades de botigues locals i artesania dins del mateix village. N'ha donat més detalls dels resultats d'aquesta enquesta Silvana Vallvé, regidora de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana.
2: L'opinió de la majoria de la població de Palafolls creu que aquesta festa fa poble, que ajuda a promocionar el comerç de Palafolls i que és un bon inici d'estiu. També altres, en minoria, també diuen que és una festa que s'hauria d'anar repetint durant l'estiu, però evidentment això significaria un pressupost que l'Ajuntament no pot sostenir.
0: Més enllà del village, les activitats de la Fundació del Molí d'en Puigverd han obtingut resultats molt satisfactoris. D'una banda, la desfilada de moda va comptar amb un 76% d'assistència i una nota de 4 sobre 5. D'altra banda, el Forestocs també ha comptat amb la participació d'un 80% dels encastats, atorgar-li també una mitjana de 4 sobre 5 punts. L'Ajuntament agraï la col·laboració ciutadana i ja treballa les propostes de millora per la pròxima edició, amb la certesa que la immensa majoria dels participants han confirmat la seva intenció de repetir l'any vinent. I ara mateix marxem cap a Malgrat de Mar, on s'han iniciat els tràmits per implementar l'aparcament regulat al municipi. El ple municipal de Malgrat, celebrat ahir, dijous 30 de juliol, ha marcat l'inici del procés per la implantació del servei d'estacionament regulat. Durant la sessió es va aprovar la constitució d'una comissió d'estudi encarregada de tirar endavant la iniciativa. Aquesta comissió tindrà com a objectiu principal disposar de l'elaboració de la memòria justificativa i del projecte per l'establiment i la regulació del servei municipal d'estacionament regulat. Així mateix, el ple ha sotmès també a consideració la seva aprovació inicial, activant d'aquesta manera la maquinària legal per la futura posada en marxa. Aquesta mesura no ha comptat amb el vistiplau d'Esquerra, la CUP i el PP. En el cas d'Esquerra, malgrat, s'ha denunciat públicament que amb aquest pas s'acaba l'aparcament gratuït. Des de la formació republicana es considera que el govern intenta tapar el problema de la falta de places fent pagar a la ciutadania la seva manca de planificació. Esquerra ha qualificat el futur servei com un nou impost indirecte i ha alertat que el projecte s'està tirant endavant sense cap mena de participació ciutadana.
3: A Malgrat de Mar ja tenim un aparcament amb regulació i normativa. Ha semblat que a dia d'avui no en tinguéssim, no. Ja en tenim des de fa anys amb bosses d'aparcament lliure, zona blava, vermella i blava, verda, amb bosses d'aparcament que tenen molts anys d'existència, com el Liceu, Campenja, vostès coneixen tot el nombre d'aparcaments que tenen, que s'adapten a les necessitats de les diferents zones del municipi i s'han anat adaptant.
0: Per la seva banda, Enric Zaldo, de la CUP, va mostrar el seu acord amb l'exposat per part d'Esquerra. Escoltàvem a Jordi Massats. A la vegada, però, va criticar que l'Ajuntament demanés l'estudi sobre l'aparcament al municipi abans de crear la comissió. També va mostrar la preocupació de la formació per la forma de gestió d'aparcament que es planteja.
3: Aquest estudi que planteja aquest canvi tan profund del municipi, basat en un model de convertir gairebé tot l'espai d'estacionament al carrer en zones de pagament amb diferents regulacions i tarifes, amb descomptes per residents, evidentment, però bàsicament que tothom hagi de pagar per aparcar al carrer, no podem veure que no existeix, no podem fer veure que no l'hem conegut i que agraïm fins i tot que ens l'hagin presentat. Ho vaig demanar al ple anterior, vostè va dir que en breus trobaríem l'espai, el vam trobar i ens va presentar aquest estudi i ho agraïm. Llavors no podem fer veure que no existeix. Per tant, encara que avui aquest estudi no estigui a l'expedient d'aquesta aprovació, no podem fer veure, insisteixo, que no existeix. El problema de l'aparcament a Malgrat, com diu aquest estudi, són els turistes. El que no pot ser és que la solució sigui fer pagar els malgratadors. Això no pot ser.
0: En el cas del PP, Ana Vega va coincidir amb les altres dues formacions polítiques contràries a aquesta nova proposta del govern malgratenc.
4: És una qüestió que hem arribat tots tres d'acord. Em sembla que és una de les qüestions que vam pensar-hi, perquè jo creiem que són dels impostos que ja paguem. I a part d'això, jo vaig posar una cosa que a vegades sí que és veritat que es va tindre que dir que no es deia dels aparcaments i sembla ser que ha sortit a les xarxes. Però jo vaig dir una cosa que jo sí que he dit en els veus. Si nosaltres ja paguem un aparcament, tenim un pàrquing, si ja paguem el límit del pàrquing, si ja paguem el llum del pàrquing, si ja paguem tot el que ens donen i ja paguem l'impost de circulació, per què carajo tenim que pagar per aparcar? No tot.
0: Així, la comissió d'estudi per crear el projecte de l'establiment i regulació del Servei Municipal d'Estacionament a Malgrat de Mar només ha comptat amb els vots a favor del PSC, Malgrat Ens Mou i Junts per Malgrat. I seguim en plana comarcal perquè el Consell Comarcal ha llançat una nova edició del programa Fes créixer el teu projecte per dones emprenedores. El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, torna a posar en marxa aquest projecte. Aquesta iniciativa gratuïta està dirigida a les dones emprenedores i empresàries de la comarca que vulguin consolidar els seus negocis mitjançant noves eines, visió estratègica i un acompanyament personalitzat. L'objectiu principal d'aquest itinerari és oferir un suport pràctic per ajudar les participants a identificar obstacles i superar-los amb èxit. El programa treballa aspectes fonamentals per la gestió empresarial, com l'estratègia, la marca personal i la comunicació, la gestió econòmica i el lideratge. A més de la formació en grup, també el programa inclou 3 hores de mentoratge individual, oferint un procés adaptat a la realitat específica de cada negoci. La nova edició comença el pròxim 15 de setembre i combinarà sessions presencials a la seu del Consell Comarcal a Mataró amb sessions virtuals. El calendari previst inclou sessions presencials els dies 15 i 29 de setembre i el 13 d'octubre, mentre que les sessions en línia es duran a terme el 22 de setembre i el 6 d'octubre. Les dones de Palafolls i també d'arreu que estiguin escoltant-nos interessades a participar en aquesta formació ja poden realitzar la seva inscripció a través de l'enllaç que trobaran al web del Consell Comarcal.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui, l'espai on recuperem notícies d'altres anys. Concretament, marxem cap al 2025, quan ja estaven en marxa les 32 càmeres de videovigilància a Palafolls. L'Ajuntament informava que ja estaven operatives les 32 càmeres de seguretat que s'havien instal·lat al nostre poble al llarg d'aquests anys. D'aquestes, 13 ja funcionaven en aquell moment, però es van posar en marxa les 19 més que s'havien licitat a finals del 2024 i que s'havien començat a instal·lar a principis d'aquell 2025. Concretament, a banda de les que ja estaven instal·lades, es van posar 13 noves càmeres per vigilar el poble i 6 més a les illes de contenidors, on s'havien detectat abocaments incontrolats de residus. El 2021 informàvem que havia hagut un ferit greu en un apunyalament a Lloret. Segons informava Nova Ràdio Lloret, un home va resultar ferit de gravetat aquell dimarts en un apunyalament a l'avinguda Just Marlès de Lloret, a l'avinguda central i més turística. La policia local va rebre l'avís d'una baralla a la zona passades les 8 del vespre. Víctima i agressor, tots dos amb antecedents policials, eren cosins i eren d'origen senegalès i nacionalitat italiana. L'home agredit, però, era resident a Lloret, mentre que l'agressor vivia regularment a Itàlia. La policia va detenir l'agressor en una botiga propera on s'havia amagat després d'assestar les punyalades a la víctima. I finalment, el 2016, fa 10 anys ja, Salut preveia ampliar i millorar el CAP de Malgrat de Mar abans de 2018. Entre aquell any i el vinent s'havia de fer la redacció del projecte i la licitació de les obres que podrien començar el 2017. Durant la reunió que diversos alcaldes de la comarca van mantenir aquell dimecres amb el conseller de Salut, hi havia hagut temps per abordar problemàtiques concretes de cada municipi. L'alcalde del moment de Malgrat de Mar, Joan Mercader, va aprofitar la trobada per demanar millores al centre d'atenció primària. El conseller va adoptar el compromís de suprimir els barracons provisionals instal·lats feia 10 anys i substituir-los per obra fixa. Aquelles intervencions havien de servir per millorar les infraestructures, però d'entrada els serveis que s'oferien des del centre de salut serien els mateixos.

0: És moment ara de connectar amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui com cada dia ens acosta la previsió meteorològica, en aquest cas per la jornada d'avui i pel cap de setmana. Hola Quim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. De moment, recta final del mes de juliol, darrera jornada amb un temps en el qual doncs, pocs canvis caldrà esperar. Avui tornem a tenir un dia dominat pel sol, amb unes temperatures mínimes que han baixat una mica, al voltant d'un grau, per exemple, a Mataró, ahir la mínima de 24, avui de 23, a la zona del Montnegre, la zona més alta del Maresme, ahir 23, avui 21. Aquí s'ha notat una miqueta més, però baixa en general temperatures que continuen sent plenament estiuenques. De fet, les màximes seran molt semblants a les d'ahir. I, per tant, aquest migdia, a primeres hores de la tarda, tindrem valors cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca, entre els 30 i els 32 graus a prop de la costa. Tot això amb vents que aquest matí seran fluixos. I aquesta tarda lleugerament moderats, sempre del sud-oest de Garbí. I la situació marítima estarà dominada aquest matí pel marejol en mar de fons. Aquesta tarda tindrem algunes àrees de menor, com ja va passar ahir aquí a la costa de la comarca. Pel que fa a la predicció d'aquest cap de setmana, primer cap de setmana del mes d'agost. Comença demà aquest nou mes i ho fa amb un temps, doncs de moment sense complicacions, temps tranquil. Aquesta tarda apareixeran núvols alts i mitjans, demà encara podrien quedar restes de núvols però poc importants, i pel que fa les temperatures demà recular una mica les màximes, però poca cosa, cap als 29, fregant els 30 a prop de la costa, cap a l'interior de la comarca 31, 32, 33 puntualment, per tant temperatures 1 o 2 graus més baixes al centre del dia. De tota manera, diumenge continuarem amb domini del sol i la temperatura que torna a pujar, amb valors molt semblants als d'avui. Tot això amb un cel o serè o amb alguns núvols poc importants que no deixaran cap mena de precipitació. A últimes hores de diumenge augment dels núvols baixos, això vol dir que la xafogor continuarà molt intensa, i dilluns tindrem aquests núvols que faran també que la temperatura pugui baixar una mica. En qualsevol cas, petites oscil·lacions tèrmiques dins d'aquesta situació de monotonia i sobretot de calor intensa que continuarem tenint els pròxims dies.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem, com és habitual, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies d'aquest divendres. Palafolls celebra aquest dissabte el 20è aniversari de la festa dels 80. L'esdeveniment tindrà lloc, com sempre, a la plaça de Popi a partir de les 10. I enguany aposta pel talent municipal amb les actuacions de Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La selecció musical inclourà els grans èxits dels anys 80, però també s'obrirà temes dels 90 i dels 2000 per atraure un públic intergeneracional. Per evitar cues durant la nit, l'organització permetrà comprar els tiquets de barra de forma anticipada el mateix dissabte al matí a la plaça de Popi. Avui hem seguit parlant de cultura, concretament del FEM, del FEM Palafolls, perquè el Village s'ha reafirmat com l'espai estrella d'aquest festival segons l'enquesta de satisfacció ciutadana. Els resultats fets públics per l'Ajuntament confirmen que el Parc de les Esplanes ha estat el punt neuràlgic del festival, amb puntuacions molt altes per la gastronomia i les actuacions musicals. El tribut a The Vigis i la sessió de DJ Mario Otero han estat els actes més aclamats d'una edició que ha aconseguit unir generacions de totes les edats. A més de la vessant lúdica, el 62% dels enquestats considera que el certamen és una eina clau per promocionar el comerç local i gairebé el 30% van aprofitar directament els descomptes dels establiments.

I marxem ara cap a Malgrat de Mar, que ha iniciat els tràmits per implementar l'aparcament regulat enmig de crítiques de l'oposició. El ple municipal aprova la creació d'una comissió d'estudi per redactar la memòria i el projecte que ha de posar fi a l'aparcament gratuït en algunes zones del poble. La mesura només ha comptat amb els vots a favor del govern, mentre que Esquerra, la CUP i el PP hi han votat en contra en considerar-ho un nou impost indirecte. I finalment el Consell Comarcal ha llançat de nou el programa Fes créixer el teu projecte per dones emprenedores del Maresme. Aquesta iniciativa, que és gratuïta, compta amb el suport de la Diputació i busca ajudar les empresàries de la comarca a consolidar els seus negocis mitjançant una visió estratègica i lideratge. L'itinerari formatiu començarà el 15 de setembre i combinarà sessions presencials a Mataró amb formacions virtuals sobre marca personal, comunicació i gestió econòmica.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest 31 de juliol del 2026, l'últim informatiu d'aquest mes. I justament coincideix amb divendres. Totes aquestes notícies les teniu disponibles, com sempre, a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

passes el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes ràfting a la Tordera. Dorm a la Cala Sant Francesc. Puja a mirar estels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.

0: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols.